0: Before Ultra, una de les cançons que més ha sonat aquest estiu 2026 a tot arreu. També s'ha fet viral a les xarxes socials i sona ara aquí a Flash FM, eh? This is Flash FM. Són els Pitus, hem obert una nova hora amb el Choc Chuyu. I escolta, això vol dir que tenim número 1 d'aquesta setmana, és aquesta cançó. Efectivament, veurem què passa dissabte al Calibre 45. Que si es manté, de moment, però tenim Choc Chuyu per estoneta. I nosaltres, res, seguim aquí una horeta més amb el poder del ritme, aquí a l'emissora que mana, d'aquí no res, amb De La Osa i Quevedo, i també el Plan B.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Molts artistes, moltes cançons per resarem fins al terra. Abans, però, tenim per aquí el Belé, que ve a explicar-nos a Flash FM què és el que per ell no tiene sentido. Anem a veure què ens explica.

Tenim per aquí el Mové de J.O. Aquest 2026 ens ha sorprès amb el seu Pile, Michael Jackson Pile, i també amb el seu Maladí, dues cançons diferents, no són la mateixa, tot i que es facin referència l'una a l'altra. Quin combo, quin duo, quines dues cançons que sonen aquí a Flash FM. I nosaltres seguim aquí una estoneta més, perquè això va de viatges. De Catalunya ens hem mudat a França amb el Mové de J.O. i ara tenim per aquí un artista que ens està dient que vol que ens l'emportem als Estats Units, però abans hem d'anar a recollir a Puerto Rico, que és una miqueta exigent. És el Bad Bunny, el conillet dolent, vol que l'anem a buscar a casa seva i que després fem un viatge cap a... Efectivament, cap a Nueva York. Des del seu debut Tirar Más Fotos l'any passat, li encanta anar-se cap allà a Nueva York. No, Nueva York. A ballar, com sempre, amb el ritme que ens porta el Bad Bunny.

0: Tenim per aquí l'Ugel, el Hugel, diu-li com vulgueu, que sempre ens porta les cançons de l'estiu. Aquest 2026 no podia ser menys, eh? Ens ha sorprès aquí a Flash FM. This is Flash FM. Efectivament, amb el seu Moving to the Sun, i aprofitant que és el Moving to the Sun, jo aprofito per marxar a dormir, eh? Que ja toca, són les 3 de la matinada, però això vol dir que està per aquí l'Armand Maravalle.
1: Ei, què tal?
0: Com estàs, Armand?
1: Bé, content perquè ja és divendres.
0: Sí?
1: I a rematar-ho, això, divendres a les tendres i una mica d'alegria.
0: Exactament, com puguem. Vinga, va, nosaltres seguim aquí al poder del ritme, eh?
2: Flash, en directe, a Flash FM, Mireia Molina.
0: La Mireia Molina s'acomiada, però jo us dic no passa res, perquè tenim per aquí l'Armand.
1: Sí, sí, sí, ja em quedo jo amb ells.
0: No l'Armand i el Henry Méndez, i esteu 22,
1: boníssim,
0: per marxar al Xiringo.
1: Claro.
0: No són les 3 de la matinada, no.
1: No,
0: la, és
1: la,
0: un...
1: la que tu vulguis.
0: 31 d'agost?
1: Sí, sí.
0: Agost de 31 dies?
1: Sí, agost. Sí.
0: Doncs ara, endavant, ens veiem el 31 d'agost al Xiringo, a fer-nos una Coca-Cola i unes patates. Vinga, bona nit, adéu.

0: És xula aquesta, eh? Molt bé, ens agrada molt aquí a Flash FM. De fet, l'hem triat com a mega crack d'aquesta setmana que ja comencem a deixar enrere perquè per fi, família, ja és divendres. Tu, escolta, això s'ha de celebrar com Déu mana. This is Flash FM. Efectivament, va, què passa en uns minutets a les 3 de la matinada? La Mireia Molina, que ja, doncs, s'ha acomiadat de vosaltres, i jo, que sóc l'Armand Maravalle, us saludo i us dic que us acompanyaré durant 180 minuts, 3 horaques, fins al punt de les 6, amb el millor ritme marca de la casa aquí a Flash FM. Va, som-hi.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Va, que és Friday i el cuerpo lo sabe. Comencem amb una mica de Quevedo, al costat de les nueva línia. Això es diu El Golpito.

com hi van aquí, eh? El Chencho Corleone i la Bat Yal des de l'àlbum Màscara de la Vilassarenca. Una cançó que, per cert, aquesta, que ha aconseguit ja una nominació als Grammys Llatins per millor interpretació de reggaeton d'aquest any. Per tant, la millor cançó del gènere. Doncs els hi desitgem molta sort, tu, aviam si guanyen i... Si guanyen, canvi, no sé, que vinguin aquí a Flash a presentar-la i els hi fem una entrevisteta i saludem al Chencho i a l'Alba Farello, tu. Vinga, va, d'aquí no res, una mica de Maluma amb el Felices los Cuatro, però primer passem per Puerto Rico. Amb el Jay Wheeler i el Omar Kurz, que ens esperen amb el De Lejitos Remix.

És el Mike Towers, que tira de records. Recuerdo feliz tu carita. Es diu així, es diu Carita Feliz, de fet. És la més recent que ha tret el Mike Towers, el John King, aquí posant-se doncs, una mica més filosòfic i tal, recordant aquesta noia que li ronda pel cap. I doncs sempre millor recordar-la en seva versió més contenta, més feliç. I no de quan ens posaven males cares i aquestes coses. Escoltes el poder del ritme aquí a Flash FM. Vinga, va, som-hi. Vamos que vamos, que ja passem de quarts de quatre de la matinada d'aquest divendres. Per fi divendres, tu! D'aquí no res, els Figaflaues amb els Solucions i No Problemes amb el Remix, o també J Balvin amb el Guinza. Primer, però, anem per aquí. És el JC Reyes, el nostre col·lega aquí a l'emissora, un màquina, el tio. Aquesta és més tranquil·leta, es diu Loquita.

anècdotes que rodegen aquesta cançó, La Graciosa. Jo crec que la meva preferida és la que va explicar l'Elvis Crespo, que anant cap a l'illa de La Graciosa en el trajecte en vaixell des de Lanzarote fins a l'illot, el tio es veu que es va marejar. Anaven a gravar el videoclip i a les onades de l'oceà Atlàntic no li van sentar bé. Va acabar putant el tio. Espero que recuperés per gravar el videoclip, tu. Una de tantes, perquè realment una cançó que ha causat sensació i que t'hem posat aquí una vegada més al poder del ritme. Ens aproparem a les 4 amb el Bad Bunny, amb la Noel AA, també amb Fade i Young Miko, però primer... Ens posem una mica més elegants amb això. Home, molt bé aquesta guitarreta, no? Donant inici a aquesta batxata tan elegant, tan sensual. És moment, a aquesta hora de la nit, que no ens mira ningú, de deixar-nos anar i treure els passos prohibits. Romeo Santos, Prince Royce, Dardos.

0: Flash FM. Són les 4. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.
0: Flash FM.
1: La que manda.

Una mica d'aquest house-ete amb tocs com una mica funkies, una mica psicodèlics, una mica vuitanteros. Com mola això, eh? És una producció dels holandesos Anotter, que es diu Talk to You. L'escoltes aquí a La Camana, l'hem fet servir perquè és el nostre número 1 aquesta setmana per començar nova hora. Clar que sí, vinga, que sonin els petos. This is Flash FM. Aquí estan els petos, sí senyor, són els petos que ens diuen Maravalle, companyia, acabem de començar nova hora. Passant uns minutets a les 4 de la matinada d'aquest divendres 2 d'octubre del 2026. Clar que sí, tu, escolta, com aneu per aquí? Aneu bé o no? Sí? Vinga, me l'alegro. Flash, en directe.

0: GFM, Armand Maravalle.
1: Com deia aquell, tu. I jo que m'alegro. Doncs vinga, escolta, que no se'n parli més. Música maestro. Vale, perfecte. Més que res perquè tindrem per aquí la Lola Índigo, el Quevedo, també RVCV amb Relsby i el seu Miluz. Però primer passem per Puerto Rico, paradeta ràpida, amb el Mike Towers i el seu Una Namás. Música.

Dímelo, dímelo. Mira, mira, mira, mira, mira per aquí. Fixa't, eh? Que xula aquesta. Es diu Ojos Brujos. És la novetat de Clarent i Omar Kurz, aquest parell de puertorriquenys que estan on fire. Últimament aquí a Flash els hi comprem qualsevol cosa, tu, perquè són artistes punters que han de sonar sí o sí a la Camana. Una de les incorporacions més recents a la nostra fórmula, la fórmula del ritme. Here we go, sí senyor, va, que ens donen les 4 i 20 ja. D'aquest divendres, d'aquí no res, tindrem els Figaflaues, que ens esperen a la fresca, o també la Karol G, a Jutelain i el Rusowski, amb aquest tema que està, bueno, està siguent una sensació arreu del món, el Baby Wow. Però primer passem per aquí, perquè tenim la Lola Índigo al costat de RVFV i Sulking, el raper francès d'origen algerià. Li busquem a una casa nova. I'm out of here.

Absolutament ballable, eh? T'estic veient com mous els malucs, com mous els peus al ritme d'aquest Latin House, obra del rei del gènere. És Lugel, el francès, amb aquest Moving to the Sun, col·laboració amb Ultra Nater i Imael Angel. Te l'hem posat aquí a la camana. On, si no, escoltaràs aquesta cançó tan xula. Va, que ens apropem a les 5 de la matinada. Anem fent via en aquest divendres. Esteu bé a aquesta hora? Sí? Us fa falta qualsevol cosa? Jo us puc oferir una mica de ritme, com per exemple el de la Shakira amb el Dai Dai o el Quevedo amb el Golpito. Però primer ens quedem a França. Flash FM. Amb el Movejo, el nen dolentot, i aquesta que es diu Pile. Pile.

0: Molt bé, aquí el Lucho RK, eh? La veritat és que el tio està doctorant-se amb aquesta que es diu Aire, que és el mega crack de la setmana aquí a Flash FM. This is Flash FM. I és per això que l'hem fet servir per començar nova hora de ritme. Una més, i de fet ja és l'última que passarem junts, família, perquè a les 6 en punt s'hi posarà l'Héctor Ortega amb el Flash Matí. Per tant, jo encara tinc 50 i escaig minuts per posar-vos lo bo i millor de Flash FM, a tu.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Carai, quina pressió que m'he posat jo ara mateix sobre meu, de cop i volta. Cançons boníssimes, que només sonaran a la propera estona, us ho prometo. La primera de totes, aquesta, Ana Mena, Lola Índigo, és el Petit Oa.

me fui a pagar-me en Suburi. Aquí esta gent està de festa, està de party i s'ho estan passant de collons. Tu, molt bé, quina mesa. Es diu Te vi perreando. És obra d'un artista urbà català emergent, vale? Cada cop s'està fent més gros. Es diu Ayem i la cançó Te vi perreando. L'escoltes només aquí, a la Camana, tu. Apropant-nos ja a les 5 i 20 de la matinada. Com ho tenim, això, per aquí? Sí, bé? Doncs vinga, millor que estarem. Endavant, família! D'aquí no res, Rauw Alejandro i Farruko amb el Fantasies. També el Bad Bunny i el seu baile inolvidable, tu. Ens deixarem anar o no? Jo crec que sí. Va. Primer tornem a l'illa de moda. És aquesta, és la Graciosa. Quevedo, al costat d'Elvis Crespo. Ella...

Una mica de fuego, diu el Daddy Yankee. Súmbale mambo pa que prendan los motores. Sembla la lletra del Gasolina, però no. Aquesta la va fer amb el Bizarrap. És la sessió número 0. Te l'hem posat aquí a Flash FM. On, si no, escoltaràs aquestes coses tan xules? Quan ja passem de quarts de 6 de la matinada, última mitja horeta, abans no s'hi posi el Héctor Ortega per despertar-vos com Déu mana amb el Flash Matí, tu. Flash FM. D'aquí no res, el JC Reyes, també Dimitri Vegas i Like Mike amb el Màquina Time. Abans, una cosa una mica més tranquil·lota, tu. Que bé que sona aquesta. Mora i De La Rose amb Aurora.

0: Estan absolutament trencadíssims, estan rotíssimos el Jay Wheeler i l'Omar Kurtz, tan destrossats com la primera vegada que la van posar, aquest de Lejitos Remix, que es veu que doncs, no l'han llamado ni pa passar el rato, tu. No volen saber res d'aquests pobres dos. Bueno, escolta, que li vagin a donar la tabarra a algú altre, que nosaltres volem una mica de marxa, una mica de ritme aquí a Flash FM. Va, som-hi. This is Flash FM. I és per això que d'aquí a menys de 15 minuts s'hi posa ja l'Héctor Ortega amb el Flash Matí, per despertar-vos com Déu mana, i més avui, que és divendres, i que estem tots encara una mica més animats, animades, més jauja, més rauxa, més disbauxa. Clar que sí, tu, vinga.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Si em permeteu, jo vaig passant. Vale? Ja us deixo amb l'Héctor i que vagi sonant una mica de musiqueta, ritme Flash FM. Com Déu mana, no tiene sentido de BL per tancar aquesta edició del poder del ritme.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Puigcerdà, 106.6. Alt, Bellver de Cerdanya, Meranges, Prullans, Llívia, Urús, Das, la Tor de Querol. Flash FM arriba a tot arreu.

0: on the drums.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme, pero te coge.
2: Flash FM. Flash FM. Son las 6. Flash FM.
3: Ei, què tal, com esteu? Bon dia!
2: Des d'ara mateix i fins a les 11, el matí queda oficialment en mans d'Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
3: Va, que és divendres.
4: Olé.
2: Comença el despertador més potent de Catalunya, el Flash Matí.
3: Ara mateix comença el Flash Matí, el d'aquest divendres, segon dia del mes d'octubre, puntualíssims a les 6 del matí. Benvingut, benvinguda, vinga.

0: aquesta cançó ha estat el nostre número 1, la primera casella de la llista de Flash FM, Another Talk to You. Un temazo d'aquests, els bons, eh?
1: Si buscaves un matí tranquil, t'has equivocat d'emissora. Obre els ulls i apuja el volum. La resta ja t'ho solucionem nosaltres. Comença el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Vinga, som-hi, anem per feina, que ha arribat el divendres, aquest segon dia del mes d'octubre. Another Talk to You ha estat la primera cançó en sonar en aquest Flash Matí que ara mateix hem posat en marxa i que és el nostre número 1. Demà, dissabte, al vespre, sabrem si aquesta cançó torna a repetir com a número 1 una altra setmana més o algú li roba la casella. Això sempre sabeu que depèn de vosaltres, de les votacions que feu, que deixeu a l'apartat del calibre a flashfm.cat. En tot cas, el que sí us puc assegurar és que aquest matí estarà ben farcit de ritme, de temazos, sense parar un rere l'altre, amb una única missió, que és la d'aconseguir espavilar a tot aquest personal que esteu aquí a l'altra banda fitxant, com sempre, al peu del canó, aixecant el país. Bravo, va, si aneu a la feina, si torneu de la feina, si torneu d'alguna cosa que no sigui feina, que també és molt probable que algun per aquí s'escapi i digui, jo no vinc de treballar, xaval, jo vinc d'una bona farra. Vale, també, també. Aquí tenim música per tothom, tenim espai per tots i totes vosaltres, va. Salutacions de l'Héctor Ortega. Tenim 5 hores per endavant d'això, de cachondeo, de notícies, d'informació de servei, de concursos, bueno. Un xou tremendo avui, des d'ara i fins les 11, 5 hores de programa, vinga.
1: Flash Matí, la banda sonora oficial per sortir del llit amb una mica de dignitat.
2: Que, evidentment, això no era.
1: Oh, no.
0: I el primer cafetó avui ens el fem amb la Helena Rose, aquesta artista que no teníem gaire ubicada fins ara. Ara sí que sí, perquè aquesta cançó ho està petant fort a tot el planeta, amb el Manuel Turizo. La setmana, benvingut i benvinguda, va. Vamos.

El Chencho Corleone, ja sabeu quina és aquesta, eh? Si tu me lo pides, yo me porto bonito. Me porto bonito, eh? Per a les bebesitas i bebesotas de Catalunya i d'Andorra, bebesitos i bebesotos també, eh? Me porto bonito a Flash FM, som al Flash Matí d'aquest divendres 2 d'octubre. Precaució a les carreteres, sempre, eh? Especialment si esteu per aquestes zones del país amb pluges fortes, com doncs, al sud, les Terres de l'Ebre, eh? Nord del País Valencià, el Lloro. Nosaltres ja posem el ritme, la música, només faltaria, va. Ara, Omar Curs, 6:12, sona Coco.

0: duri, déu-n'hi-do. És els Figaflaues amb aquesta cançó que es diu La Marina està morena. No cal ni, evidentment, recordar-vos el títol, però és aquest, vale? És aquest. Un quart i dos minuts de set ara mateix d'aquest divendres 2 d'octubre. Som al Flash Matí de Flash FM, aquí l'Ortega. Jo crec que avui també sortegem per fi aquestes entrades pel Festival de Cinema de Sitges. Si voleu anar, recordeu que és del 8 al 18 d'octubre. O sigui, és ja, vale? Pràcticament ja. Avui repartirem definitivament aquestes entrades dobles per veure alguna de les pel·lícules del festival. I també repartirem, gairebé, com qui diu, les claus de l'hotel perquè us hi quedeu una nit. Per dues persones, al lloro, dues persones. La pregunta d'avui jo crec que és la més fàcil de tota la setmana. Ara sí, parlem de cinema. Simplement volem saber quina és la vostra pel·li preferida de sempre, de tots els temps, Per vosaltres, quina és i serà la vostra pel·lícula preferida?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-0605-13.
0: Jo ho tinc clar, Jo Interestelar. O sigui, m'encanta Interestelar. Si l'he vista 50.000 vegades i la veuré més cops, O The Arrival, La Llegada. Aquesta també és molt bona, Vosaltres quina creieu que és la millor pel·li, O per vosaltres quina és la millor pel·li? Ens ho podeu dir a través del 628-0605-13, que és el WhatsApp del Flash Matí. Mentre sona aquesta cançó, va. Kid Voodoo, J.C. Reyes, Me Mareo.

0: Això només passa al Flaix Matí.
1: S'ha atrapat els ous
2: va.
1: A la cadira.
2: Va.
1: Va asseure's per poder-se netejar bé. D'acord? Què passa? Que amb l'aigua calentona
2: sí.
1: se li va escórrer un ou a un dels forats de la cadira
2: ah.
1: i amb l'escalfor se li va dilatar l'ou.
2: Vale, vale, vale. I no sortia, eh? O sigui, el tio s'intentava aixecar i la cadira també pujava, no?
1: Com ho va solucionar, preguntaràs?
2: Aviam.
1: Doncs va posar l'aigua freda i va fer que els ous se li encongissin
2: hosti,
1: per treure l'ou d'allà.
3: Tot això és enginyeria, eh?
1: Això és molt fèrbic, això és física pura, eh?
0: Flaix Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

tremenda aquesta cançó, eh? Imprescindible per començar de la millor manera possible aquest divendres. Con calma, del Daddy Yankee amb la cabra, eh? Estem aquí engegant gairebé, com qui diu, el cap de setmana. Va, escolteu Flash FM, som-hi amunt!

0: Moving to the Sun. El tema que es veu que ha fet en gran part amb la IA, eh? Home, Ugel, per favor, tio. La veritat, t'hemos pillado, eh? Vinga, va, temazo pel divendres. Som Flash FM, som al Flash Matí, repassem titulars de primera hora.
1: Flash FM, Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són 6:45. Junts ha confirmat que rebutjaran els decrets d'habitatge. Poques hores abans de la votació al Congrés, la formació de Carles Puigdemont també ha demanat a Pedro Sánchez que els retiri per continuar negociant. Per Junts, moltes de les mesures incloses en els decrets provocaran l'efecte contrari del que pretenen i auguren que reduiran l'oferta d'habitatge de lloguer i dificultaran encara més l'accés a un habitatge. D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya manté el risc molt alt per pluja intensa per a 5 comarques del sud. Les precipitacions intenses s'estenen també a la Terra Alta, al Baix Camp i la Ribera d'Ebre. En bona part d'aquests punts, el perill s'allargarà fins avui a 2:00 PM. Davant el risc d'aquest nou episodi, tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com Protecció Civil, han demanat a la població extremar les precaucions. I centenars de persones s'han concentrat a la plaça Urquinaona de Barcelona per commemorar el 9è aniversari de 1 d'octubre. Convocats per l'Assemblea Nacional Catalana i els CDRs, han anat baixant per Via Laietana fins a la prefectura de la Policia Nacional, on una estona després hi ha hagut tensió entre els manifestants i la policia i s'han arribat a cremar contenidors. Els esports. Rafinha va arribar ahir a Barcelona i aquest matí està previst que li facin més proves mèdiques. Recordem que el davanter va arribar provinent d'Austràlia, on estava de gira amb la selecció del Brasil. Mentrestant, el Portugal ha guanyat per 2-4 Dinamarca sense Cristiano Ronaldo. I el Real Madrid ha ficat més pressió sobre el cas Negreira i ha dit que envia tota la documentació que va prometre a la UEFA perquè tingui més arguments.
1: Flash Matí a Flash FM.

0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, el Justin Bieber fent-se allà un karaoke al Coachella ara fa uns mesos, eh? I traient de sota les pedres aquesta cançó de nou, traient-li la pols al Beauty and a Beat i tornant a fer que sigui un dels temazos del moment. Poca broma amb aquest xaval. Aviam, va, som al Flash Matí, molt bon dia, som el despertador de Flash FM, ja ho sabeu, música, cachondeo, aquestes coses que ens agraden aquí. També informació de servei, bon dia, Jan Ponsa.
1: Hola, bon dia, què tal, com estàs, Héctor?
0: Molt bé, tu?
1: Bastant bé.
0: Bastant bé.
1: També, he de dir que he dormit poc avui, però tinc un motiu.
0: Quin motiu?
1: Jo no podia dormir ahir.
0: Per
1: veia
0: què?
1: Les pluges que hi havia al Montsià,
0: ja.
1: Se'm posaven els pèls de punta.
0: Avui hem de seguir parlant de les Terres de l'Ebre, eh? Del
1: correcte.
0: Sud.
1: De fet, ara mateix continua plovent, sobretot al Baix Ebre, al Montsià. Ara s'han reactivat encara més les tempestes i, de fet, avui hi ha hagut moltes afectacions, sobretot a Tortosa mateix,
0: vale.
1: A la capital del Baix Ebre, precisament doncs, per aquestes pluges. S'han inundat molts carrers perquè ha plogut amb moltes ganes, més de 100 litres. Puntualment s'han doncs, acumulat fins a 150 litres en alguns observatoris. Per tant, està plovent moltíssim tal com estava previst i això no acaba aquí. Durant el matí seguirà plovent amb ganes, seguirem tenint aquestes tempestes situades aquí al sud de Catalunya i sembla ser que s'aniran movent lentament doncs, cap al litoral de Tarragona al llarg del matí. Per tant, encara pot seguir plovent amb ganes tot aquest matí, fins ben bé al migdia, i sembla ser que després doncs, quedaran alguns ruixats menys intensos, sobretot a punts del Prepirineu, el Pirineu, però vaja, la part més forta és fins avui al migdia.
0: Molt bé.
1: I cap si de hem setmana...
0: de parlar, això t'anava a dir, del cap de setmana, algun spoiler o què?
1: Sí, cap de setmana molt insegur. Demà dissabte també s'esperen ruixats i tempestes a bona part de Catalunya, sobretot a partir de la tarda. Al matí sembla ser que encara aguantarà més. I diumenge es lia bastant més la cosa, sobretot a bona part del litoral, on encara arribaran més tempestes des del mar.
0: Bueno...
1: I pel que fa a Andorra, doncs, sembla ser que el temps allà es podria aguantar una miqueta més, sobretot demà dissabte, tot i que amb el permís d'aquests quatre ruixats.
0: Molto bene. A veure, va, anem a repassar temperatures d'ara mateix.
1: Doncs mira, ara mateix a la capital catalana, Barcelona, tenim prop de 20 graus, a Badalona tenim 23, a Tàrrega 21, i acabem a Sant Joan de les Abadeses amb 17 graus i mig.
0: Molt bé, Jan, gràcies. Fins ara.
1: Vinga, fins ara.
2: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el Flash Matí... I espavila!
0: Sona bé, la plena!

0: Aquests dos van ser pareja de l'any, no sentimentalment, que jo sàpiga, però sí musicalment. L'any 2021, Sebastián Yatra, Mike Dawes es van decidir mesclar música així com clàssica, amb reggaeton. Vinga, ho van patar, la van clavar aquí. Pareja de l'any, el Flash Matí d'aquest divendres 2 d'octubre. Avui estem parlant de pel·lícules, avui us regalem una entrada doble perquè aneu al Festival de Cinema de Sitges del 8 al 18 d'octubre, doncs a veure alguna de les seves pel·lis, Amb la nit d'hotel inclosa, això és també la part més xula, Volem saber simplement, fàcil, quina és la vostra pel·li preferida. Avui no us fem tampoc aquí complicar-vos la vida, Quina és la vostra pel·li preferida? Hola.
1: Bon dia, flasheros.
0: Què passa?
1: Doncs mira, la meva pel·lícula preferida va ser Alete. De la meva infància. Que era la primera vegada que vaig anar al cinema.
0: Telèfono.
1: O sigui, ja fa uns anys,
0: Mi casa.
1: Doncs bueno, que vagi molt bé. Bon
0: Gràcies,
1: dia.
0: Igualment. Home, aviam, és un clàssic, no? ET és un clàssic. Parles de l'ET, l'extraterrestre aquell raroncio, no? Fet així una miqueta d'aquella manera, no? Hola!
2: Bon dia, flasheros.
0: Què tal?
2: Doncs mira, la meva pel·lícula preferida sempre ha sigut i sempre serà Scary Movie. Scary tota Movie. La saga. Adéu, que vagi bé. Bon
0: Adéu,
2: dia.
0: Gràcies, igualment. Scary Movie, és veritat, quin fart de riure, tio, aquestes pel·lis. No fa gaire, vaig veure'm la primera, un altre cop, per fer una mica de Remember. Espectacular.
3: Envia'ns un WhatsApp al 628-0605-13.
0: Quina és la vostra pel·li preferida? 628-0605-13. Avui en joc entrades pel Festival de Sitges de Cinema i nit d'hotel inclosa.
3: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash FM.
0: Gairebé 3 quarts de 7 d'aquest divendres. Bon dia. Fuera.

Es diu la original, Emilia i Tini. A Flash FM, vinga, va, el Flash matí d'aquest divendres. I el petonet, guaca, gràcies. Estem a 10 minuts a les 7 del matí d'aquest 2 d'octubre. Recordeu que demà dissabte tenim festa Flash FM a Cambrils d'Odèn, a Cambrils de Muntanya. Demà, al pavelló municipal, servidor Héctor Ortega, doncs estarem tancant la nit, de quarts de quatre fins que us canseu, allà al pavelló, a Cambrils de Muntanya. Demà per la festa major, va. Divendres en marxa!

0: dinosaurosa.
1: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
2: Moltíssim.
3: Que fort.
1: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una.

Bad Bunny del Benito, acompanyat de Tiny a la producció, inseparable productor d'aquest artista. Amb aquesta cançó, Callaita. Bueno, què tal? Bon dia, bon divendres. Som al Flash Matí de Flash FM, el despertador més musical de tota la ràdio. De seguida repassem els titulars d'aquest divendres amb la Paula Montes abans. Sopa de cabra amb Su i Mont DJ. Amb aquesta, camins, somnis, promeses, tothom amunt, que ja va sent hora, eh?

0: sols.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 7. Les pluges torrencials registrades aquesta nit i matinada de dijous a divendres han deixat registres d'acumulació d'aigua important, sobretot a les Terres de l'Ebre i al nord del País Valencià. Tot i que per ara no hi ha constància d'incidències importants. Tot i així, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat a la ciutadania màxima precaució i prudència davant d'aquest episodi, que es pot allargar fins al migdia, i estar atents a les alertes. D'altra banda, la crisi de l'habitatge continua marcant l'agenda política a Madrid, però també a Catalunya. Els dos decrets que el govern espanyol el va aprovar dimarts, pengen d'un fil i a hores d'ara els milers d'acampats que han plantat les tendes a una desena de ciutats de l'Estat no es plantegen anar-se'n cap a casa. I la crispació segueix augmentant després de l'anunci de Junts, que ha confirmat que rebutjaran els dos decrets si el govern espanyol no els retira. I dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquest dijous a la nit després d'un intercanvi de trets al barri de Camparellada de Terrassa. Segons ha avançat el caso, els guàrdies civils perseguien un grup de lladres taloners, que són els especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei, i ara la investigació continua oberta. Els esports. Cap de setmana de MotoGP amb el Gran Premi del Japó i Marc Márquez ha superat les Aprilia, la primera tanda d'entrenaments lliures. Márquez ha acabat primer i ha tret una dècima a Jorge Martín. I en futbol, Rafinha va arribar ahir a Barcelona i aquest matí està previst que li facin més proves mèdiques. Recordem que el davanter va arribar provinent d'Austràlia, on estava de gira amb la selecció del Brasil.
1: Sona el Mega Crack. Flash FM.
3: La que manda.

0: Venga, va, que de aquí no nos saca nadie, tío, ¿eh? Me tienes sin aire. Lucho RK, Luchito, aire. Per segona setmana consecutiva com a mega crack a Flash FM. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Aquesta sintonia no és perquè la teva cara de son faci por, eh?
1: Que també, si és com la nostra.
0: Sí, per això estem a la ràdio, saps?
1: Exacte.
0: Escolta, va, que avui també us regalem entrades perquè aneu al Festival de Cinema de Sitges. El 59è, 59 edicions, del 8 al 18 d'octubre, que és ja.
1: Sí.
0: A més, Flash FM n'és l'emissora col·laboradora i us regalem una entrada doble perquè aneu a veure alguna de les pel·lícules del festival en el qual encara, o sigui, aquest any estan celebrant els 50 anys de Carrie, de Brian De Palma. Poca broma amb això. I el premi inclou una nit d'hotel. Gairebé us regalem les claus de l'hotel, tio.
1: Home, déu-n'hi-do. I vinga, va, si voleu participar, envieu ara mateix un WhatsApp al 628-060-513 i digueu-nos quina és la vostra pel·lícula preferida.
0: Fàcil. Avui resposta fàcil, avui,
1: fàcil.
0: Eh?
1: Sí, sí.
2: Aviam, bon dia, fleixeros. Bon dia a tothom.
1: Hola.
2: Ja.
0: Som-hi.
2: Pues mira, la meva pel·lícula favorita és la que té un humor així molt tonto. Sí. I és Agárralo como puedas.
1: Home.
2: Agárralo como puedas 2.
1: Boníssima.
2: Saps? Aquestes pel·lis així de humor tonto, boníssima, simple i bàsic.
0: Sí.
2: Ja m'agrada.
1: Sí.
2: I adéu.
0: A mi també. Adéu. Adéu. Aquí compartim gustos, xaval, eh?
1: Sí, totalment.
0: A veure, va, 628-060-513. Hola.
3: Bon dia, fleixeros.
1: Hola.
0: Hello.
3: Doncs el meu gènere preferit sempre ha estat el thriller psicològic.
0: Sí.
3: I per això la meva pel·lícula favorita és Shutter Island.
0: Olé!
3: Tot i que mai sentiré el que vaig sentir a l'obra per primera vegada.
0: Ja.
3: Però em sembla una obra mestra.
0: Molt bé. És veritat que és molt bona, Shutter Island, també.
1: Sí.
0: És molt, molt bona.
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-060-513.
0: A veure, va.
5: Hola, bon dia, Flash.
0: Oli.
5: Doncs la meva pel·li preferida és Gladiator.
0: Gladiator.
5: Clàssic.
0: Avui estan sortint... Bon dia. Estan sortint pel·lis molt bones avui, eh?
1: Home, és que aquesta és la idea.
0: Clar, clar. Si digueu la vostra, vale? Podeu participar fins les 11 del matí. Pel·lícules preferides per vosaltres, va. Entrades en joc pel Festival de Sitges de Cinema i nit d'hotel inclosa.
4: Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya.
0: Què, fem play a una de Remember o què?
1: Sisplau, sisplau.
0: Remember reggaeton, eh?
1: Olé.
0: Per fer una mica de perreo de divendres, tu. Per engegar el cap de setmana com Déu va anar, vinga. Vinga.

0: La bitxota, la Karol G. Pienso demasiado. Amb Jude Line i amb Rusowski, també, que és el mateix tio que va presentar-nos aquell Malibu fa uns, no sé, més mesos, anys, bastant ja, no? Baby Wow, a Flash FM. Què tal, va?
1: Has dormit 8 hores, 6 hores o 40 minuts? No ho notarà ningú si poses el Flash matí.
0: Precisament això és el que volem, que canvieu aquesta cara de son de mandra i poseu, doncs, una de bona actitud aquest divendres, eh? Paciència a les carreteres, especialment si esteu per zones mig inundades. Déu-n'hi-do, eh?

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
2: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
3: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A

0: 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
2: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Perquè només del 30 de setembre al 3 d'octubre i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I sopem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem, i no deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya.
11: El govern de tothom.
12: Andorra. Flash FM 93.8.
13: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
14: Bon dia, doncs hores d'ara una capincetxa destacar i circulant fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
15: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
16: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
1: Ten Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses. Busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
2: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM. 86 22 88.
3: Departament comercial del grup Flash Andorra.
4: Flash Matí.

0: seca a través del Flash Matí d'aquest divendres. Vinga, bon dia, Gemma Manzanero, què tal, com estàs?
1: Molt bé, Héctor Ortega, i tu què tal?
0: Molt bé, molt bé. Sí. Ganes de demà estarem de festeta a Cambrils d'Odèn, Cambrils de muntanya, amb el Nuncarguense, amb el Jubal i amb servidor Héctor Ortega. Us esperem doncs, a altes hores de la matinada, saps? Quan acabi el grup de versions i tal, allò començarà la festeta bona i l'allargarem fins que es cansi doncs, la penya que hi vagi, literal, eh?
1: Home, espero que no es cansi mai, perquè amb aquests temazos...
0: Sí. Difícil. Demà a la nit, demà 3 d'octubre, al pavelló de Cambrils de muntanya, festa Flash FM. Gran vale. Festa major al Solsonès. Veiem, avui és 2 d'octubre de moment, eh?
1: Mira, avui és el Dia Mundial del Somriure.
0: Ah.
1: Així que avui no vull cares llargues, no vull... Ah. Saps què em fa molta ràbia?
0: Què et fa molta ràbia?
1: Aquesta gent que treballa cara al públic, que sempre intento ser molt educada amb tothom, i ja, mira... No, espero que no ens estigui escoltant.
0: No, raja, cap problema.
1: Hi ha una noia que sempre m'atén cada dia al Capravo.
0: Capravo, eh? Capravo de Santa Coloma,
1: de Gramenet. Que t'ho juro que porto 4 anys dient-li moltes gràcies, adéu, merci...
0: I què no, eh?
1: Mai ni un adéu, ni un de res, absolutament res.
0: Ui.
1: I jo he intentat ja no dir-li gràcies, però és que no em surt. No em surt.
0: Ets massa bona persona, eh?
1: No, ella és massa mala.
0: Bueno, també.
1: Sigueu, va, somrieu.
0: Tothom a somriure, va. Sí, intentarem nosaltres també posar de la nostra part, musicalment parlant, d'acord?
1: Vinga.
0: Per exemple, amb els Dorallakis.

0: Hola, apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. La companyia francesa Chalair operarà els vols regulars a l'aeroport Andorra La Seu a partir del 1 de gener de l'any que ve. La nova oferta incorporarà connexions amb París, Lió, Nantes i Niça i mantindrà les rutes a Madrid i Palma. París-Orly tindrà dos vols setmanals des de principis d'any, mentre que Nantes disposarà de dues freqüències durant la temporada d'hivern. Lió amb una freqüència i Niça amb dues s'oferiran només a l'estiu. Madrid superarà una freqüència més a partir de l'estiu i Palma també ampliarà l'oferta amb una connexió addicional. La companyia i el govern encara han de concretar els dies definitius dels vols. Parlem de la campanya de l'IRPF corresponent a l'exercici 2025. S'ha tancat amb una recaptació total de 91 milions d'euros davant dels 73 milions de l'any passat. El director general de Tributs i Fronteres, Carles Ferreira, atribueix aquest increment a l'augment generalitzat de les rendes de treball, de l'estalvi i de l'activitat econòmica. Entre abril i setembre s'han recaptat més de 38 milions i s'han presentat més de 29.700 declaracions. El 85% s'han tramitat telemàticament i el 55% s'han concentrat al setembre, per sota del 64% registrat l'any passat. Destacar que Andorra Business, Andorra Turisme i el Ministeri de Cultura han posat en marxa Film Andorra, una iniciativa destinada a reforçar el sector audiovisual i atreure noves produccions al país. El projecte ha de facilitar l'arribada de rodatges i buscarà connectar-los amb empreses i professionals locals. Film Andorra disposarà, de moment, de 900.000 euros en patrocinis durant aquest 2026 i 27 per donar suport a produccions que generin activitat al país. Se'n podran beneficiar tant projectes internacionals com productors locals, amb l'objectiu d'afavorir també la contractació de professionals i serveis audiovisuals andorrans. Destacar que la inflació interanual estimada al setembre se situa en el 4,5% segons les dades del Departament d'Estadística. Si aquesta xifra es confirma, l'índex de preus al consum haurà disminuït 3 dècimes respecte de l'agost, quan es va situar en el 4,8%. I lamentar la mort de l'home de 52 anys que va perdre el control del vehicle a la rotonda de Tovira el dimecres després de patir un defalliment. Els policies que van trobar-se amb el suposat accident van ser els primers a practicar maniobres de salvament al conductor. L'home va poder ser estabilitzat i posteriorment traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, on finalment no se'l va poder salvar.
2: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
3: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.
4: 4 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra.
5: Flash.
4: Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

jo. Aquest és el Juan Magán, eh? Aquest és el seu mític Mal de Amores. El seu mític estil particular propi, l'electrolatino. Som al Flash Matí, bon dia, va. És divendres, amb la tonteria ho hem aconseguit, eh? No sé si treballeu el cap de setmana i potser això, doncs, no us serveix a vosaltres, però aquí estem intentant, doncs, millorar una miqueta aquesta situació matinal, eh? Va, passen 5 minuts de 2 de 8. Molt bon dia.

0: Es diu Ojos Brujos i és la nova cançó del Clarén d'Amb Lomar Curs. Novetat aquí a Flash FM, eh? S'enganxa, s'enganxa. Va, bon dia, que és divendres. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Bon dia, Héctor Ortega.
0: A veure, hem de parlar del temps important avui perquè les Terres de l'Ebre estan patint ja algunes inundacions. Jean Ponsa, bon dia. Parla pel micro, tio.
1: Està parlant pel micro?
0: Ah, sí, a veure. Ai, sí, està parlant pel micro.
1: Ai, ai, què passa aquí? No connecta. Doncs
0: pues pilla l'altre
1: aviam,
0: micro.
1: Aviam,
0: aviam. Canviem de micro.
2: Hola, hola.
1: Serà per micros.
2: Millor ara, sí.
0: Ah, sí.
2: Ara sí, sí
0: que
2: no?
0: Guapo. Bueno, va, escolta, parlem de les pluges. Ara sí, al Montsià han sonat alertes, no? Per exemple.
2: Correcte, sí. Fa res, en Protecció Civil ha enviat una alerta al Baix Ebre i al Montsià.
0: Baix Ebre també, vale.
2: Precisament per aquestes pluges que ja porten més de 200 litres acumulats, per exemple, a Mas de Barberans, població del Montsià. Entre ell, avui, s'està produint doncs, un episodi de pluges molt important que encara s'allargarà doncs, bona part del matí. Les tempestes encara són fortes en aquest sector, per tant, la gent que està escoltant Flash FM que està en aquest sector, doncs feu cas a les recomanacions de Protecció Civil,
0: sí.
2: No sortiu de casa, no aneu als rius i rieres, eviteu zones inundables, perquè la situació és bastant perillosa, eh? Hi ha un avís de perill molt alt del Meteocat precisament per aquestes pluges, per intensitat i per acumulació de pluja, per tant, el loro o el lloro, o tu de parro, exacte. I llavors, a la resta de Catalunya, doncs, aquestes pluges es aniran movent de cara al matí cap a la Costa Daurada. Puntualment poden ser també bastant intenses aquí, tot i que de cara ja cap a primera hora de la tarda ja no hauríem de tenir més tempestes d'aquest estil. I ens quedarà una tarda doncs, amb un temps una miqueta insegur, amb alguns ruixats i localment tempestes a punts del Prepirineu i el Pirineu, però les pluges més importants, sens dubte, ara mateix al sud del país.
0: Molt bé, ha sonat l'alarma i el Jan literalment té cara d'haver dormit molt poc per haver-se passat hores i hores mirant mapes.
2: De fet, és que és literalment el que ha passat. Jo hi estava a les 12 de la nit, 37 minuts concretament,
0: bèstia,
2: mirant el radar meteorològic, veient com la tempesta a la capital del Baix Ebre, és a dir, Tortosa, doncs anava quedant una miqueta com la Sirenita, bajo del mar.
0: És que el Jan ho fa per vosaltres, eh?
2: Ho faig per...
1: Sí, home, clar.
2: És que és vocació. És vocació.
0: Molta precaució en aquella
2: exacte
0: zona. Va, repassem temperatures, vinga.
2: Doncs mira, a la Bisbal d'Empordà 20 graus, al pantà de Riba-roja, la Ribera d'Ebre 19 graus, a Barcelona 22 i a Das de la Cerdanya 12 graus.
0: Molt bé, fins ara, Jan!
1: Fins ara!
0: Sona Colona, la Carol i el Peso Pluma.

0: Aquests no en tenen prou i volen més, eh? Quiero más, quiero más. És el Quevedo, el Baifo. En aquest cas, amb les antigues Nueva Línia, el Golfito, a Flash FM.
1: Vale.
0: Bueno, pues vale, ja està, com diu ell. Vale, doncs així ja estem nosaltres engegant aquest divendres, aquest 2 d'octubre. Ara mateix 3 quarts i 2 minuts de 8 d'aquesta nova jornada que comença molt millor, jo crec, musicalment parlant, si escolteu aquesta emissora. Paciència a les carreteres, molta precaució i volums a bombar. Bad Bunny, Benito. Nueva York.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: D'Inés a Barcelona, el que arriba al Mas 232, patrocina el trànsit.
2: Com estan les carreteres? Ferran Aràndiga, des del RAC, bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres pendents de dues avaries actives. La primera talla la calçada de la TV baixa 7044 a Montblanc, en ambdós sentits de la marxa. La segona deixa un quilòmetre de lentitud a l'A2 a Esparreguera, en direcció Lleida, amb la sortida 580 tallada. Per altra banda, destaquem que a causa de les pluges del sud de Catalunya s'han tallat algunes carreteres per inundacions, com per exemple la T331 entre Santa Bàrbara i Tortosa, també el tram entre Freginals i Masdenverge, la TV baixa 3421 entre Mas de Barberans i Roquetes i, per últim, la C12 al punt de Tortosa. Recordem que tots aquests talls es fan en dos sentits de la marxa. Per altra banda, destaquem retencions habituals als voltants de la capital catalana, en tot el vessant Besòs, les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, també retencions de manera intermitent pels túnels de Vallvidrera i també des del vessant Llobregat. Pel Vallès destaquem la AP7, que en sentit sud circula amb retencions entre Mollet i Barberà del Vallès. Al moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Merci.
1: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
4: No és només un reality.
5: A què hem vingut aquí?
6: A guanyar!
4: Tampoc una cursa més.
5: Para!
4: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
7: Vaig al límit amb tu.
8: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
9: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
10: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Ponés.
11: 5, 6, 7, 8, valorado.
12: Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
11: en España.
12: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
13: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
14: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
16: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
17: Presó.
18: Andorra. Flash FM. 93.8.
19: Torna l'Octoberfest d'Anyós Parc.
20: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
19: Els dimecres, after work amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
20: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
19: Oktoberfest a Anyós Parc, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
21: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
22: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
21: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
12: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
23: Si una cançó és immortal, és un hit.

som al Flash Matí. Us regalem una entrada doble perquè aneu a veure alguna de les pel·lis del Festival de Cinema de Sitges, que ho sapigueu. També nit d'hotel. De seguida repassem el WhatsApp. De seguida us recordem la pregunta d'avui per si voleu participar abans. Romeo Santos, vinga!

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. La pluja aquest divendres ha començat a caure amb força de matinada al sud del país. Els ciutadans del Montsià i el Baix Ebre han rebut un nou alert per avisar-los d'inundacions importants i en què també es demana no sortir a buscar el cotxe ni baixar soterranis. Aquests aiguats ja han provocat el tall d'algunes carreteres a les Terres de l'Ebre, com la C-12, que està tallada entre Tortosa i Roquetes. A més, segons ha informat Protecció Civil, més de 1.200 abonats de Deltebre i Roquetes continuen sense llum. D'altra banda, la crisi de l'habitatge continua marcant l'agenda política a Madrid, però també a Catalunya. Els dos decrets que el govern espanyol va aprovar dimarts pengen d'un fil i a hores d'ara els milers d'acampats que han plantat les tendes a una desena de ciutats de l'Estat no es plantegen anar-se'n cap a casa. I la crispació segueix augmentant després de l'anunci de Junts, que ha confirmat que rebutjaran els dos decrets si el govern espanyol no els retira. I dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquest dijous a la nit després d'un intercanvi de trets al barri de Camparellada de Terrassa. Segons ha avançat el Casó, els guàrdies civils perseguien un grup de lladres taloners, que són els especialistes a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei, i ara la investigació continua oberta. Els esports. Cap de setmana de MotoGP amb el Gran Premi del Japó i Marc Márquez ha superat les Aprilia en la primera tanda d'entrenaments lliures. Márquez ha acabat primer i ha tret una dècima a Jorge Martín. I en futbol, Rafinha va arribar ahir a Barcelona i aquest matí està previst que li facin més proves mèdiques. Recordem que el davanter va arribar provinent d'Austràlia, on estava de gira amb la selecció del Brasil.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: demà a la tarda sabrem si aquesta cançó renova com a número 1 de Flash FM o alguna altra li acaba robant la casella de lideratge, eh? Another Talk to You, número 1 de Flash FM. Si més no, com us dic, fins demà dissabte. Encara podeu fer la vostra votació particular a flashfm.cat. Nova hora en marxa del Flash Matí, Gemma Manzanero.
1: Víctor Ortega, com estàs, eh?
0: Com esteu? Com esteu? Va, va, va, amunt, amunt, pa'lante, va, eh?
1: Vinga, va, que és divendres.
0: Però molta paciència, precaució, aquestes carreteres i...
1: Això sí, això sí.
0: No tinguem cap episodi d'aquests raros, meteorològicament parlant, que ja s'està patint.
1: Quina setmaneta, eh?
0: Però que tot quedi en una gran pluja i en algunes petites inundacions. Bé, petites, petites pel dia, eh?
1: Bueno,
0: déu-n'hi-do.
1: Desitgem el millor per tothom.
0: Això sí, clar, evidentment. 8 i 5 minuts, 2 d'octubre. Avui també sortegem aquí al Flash Matí entrades dobles perquè aneu al Festival de Cinema de Sitges.
1: I tant.
0: Celebren els 50 anys de Carrie, de Brian De Palma. I, a més, Flash FM és l'emissora col·laboradora d'aquesta 59a edició d'aquest festival mític i pel qual tenim entrades dobles més una nit d'hotel per dues persones.
1: Vinga, va, participeu enviant un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos quina és la vostra pel·li preferida.
0: Fàcil avui, eh? Molt. Fàcil. Molt. Repassem missatges, vinga.
2: Hola, bon dia, flasheros, flasheras.
0: Què tal?
2: Vinga, que és divendres.
0: Vámonos.
2: Pues mira, la meva pel·li favorita... Va, és La vida és bella.
0: Ah, molt bella, molt bella.
2: Un peliculón. Vaig plorar com un nen petit, eh?
1: Sí, és maca.
2: M'ha encantat. Molt recomanable, vale? Vinga, un cap de setmana a tothom.
0: Gràcies, igualment. Saps que jo no l'he vist, aquesta?
1: Saps que molt malament?
0: Sí, oi?
1: Bueno, mai és tard. Ja tens deures aquest cap de setmana.
0: Bueno, no crec, però ja la veuré algun dia, no sé.
3: Bon dia, flasheros i flasheros.
0: Què tal?
3: Bueno, jo és que sóc una obsessionada de One Piece.
0: One Piece.
3: Qualsevol pel·lícula de One Piece que n'hi ha, que són episodis però són pel·lícules, m'encanta, o sigui... Tot el que sigui One Piece,
1: vale, vale.
3: A tope.
0: Ens ha quedat molt clar, eh? Tot el que sigui One Piece és per tu, eh?
1: Tot.
0: Una altra, vinga, hola.
4: Hola, bon dia, placeros.
0: Hola. Soc
4: el Ricard.
0: Hola,
4: doncs,
0: Ricard.
4: Mira, la meva pel·lícula preferida és El francotirador.
1: Ai, molt bona.
4: M'agraden totes les pel·lícules que siguin basades en militars i de tot. I aquesta pel·lícula per mi és top, top, top.
0: Molt bé.
4: Vinga, macos, que passeu bon cap de setmana. Adéu, adéu.
0: Adéu. La meva preferida és Interestel·lar, eh? Aquesta sí que és bona, tio.
1: És molt bona. Després hi ha els típics haters que diuen que està sobrevalorada, però són...
0: Bueno, la meva, cadascú té els seus gustos. Això és molt personal, eh?
1: Sí, la veritat, però és pel·liculon.
0: Digueu la vostra. Quina és la vostra pel·lícula preferida? Sortegem entrades dobles pel Festival de Sitges de Cinema.
5: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Sona Petit Oa, Anna Mena, Lola Índigo. Bon dia.
1: Bon dia.

0: que voldries tenir. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. 100 o del dòlar dintre la ment. Fucking money, man.
1: La Rosalía, quan encara cantava en català, l'any 2019. Aquesta és milionària. Només vull veure bitllets de 100. Jo amb un de 10 em conformo, eh, Rosalía? Si te'n sobra algun, fas un bizum rapidet, aquests. Però escolteu el Flash Matí, ja sabeu, el despertador més musical de tota la ràdio. Aquí no volem fotre-us xapes matinals, per tant, anem a per música. A punt de tocar un quart de nou. Mal

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
2: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
3: Vinga tots, cap amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
4: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a citroen.es.
5: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Sota el sol del Mediterrani neix el cava Jaume Serra. Elaborat mitjançant el mètode tradicional, el mateix amb què s'elabora el xampany. Cava Jaume Serra, qualitat amb caràcter mediterrani. Jaume Serra.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
7: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
8: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa sota el trànsit, destaquem trànsit dens a la Catalunya 1, avinguda Salou, en ambdós sentits de la marxa. A la Catalunya 3, entrada de Massana en sentit nord, i a la Catalunya 4, entrada de Massana en sentit sud. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
9: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes-Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordi...

0: Hits FM arriba a tot arreu. Som únics.
1: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
2: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
1: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.

Flash. Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder. Ladies and gentlemen. Flash Matí.

0: Es diu De Lejitos, és el Jay Wheeler. Omar Kurz, però, li va fer la remescla, que és aquesta, eh? De Lejitos Remix, de nou a Flash FM, al Flash Matí. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Va, que és divendres. Us estem intentant ajudar a començar el dia amb el millor ritme, amb una mica de bona música, que és el que millor se'ns dona aquí, eh? Una altra cosa, no sé, però música sí que en tenim, i molta, molta, molta.
1: I tant, faltaria més.
0: I demà portarem el nostre ritme a l'Oktoberfest d'Andorra. Oktoberfest, demà, quan estigueu ja fins al cul de cerveses, doncs també apareixerà doncs, qui us parla, l'Héctor Ortega, per punxar una estona, eh?
1: I per seguir fotent-vos fins al cul de cerveses.
0: Probablement. Demà dissabte, Oktoberfest de referència d'Andorra. Us espero a la terrassa dalt de Bosch, al Tarter. Xic, boni, sona agua, Maluma, Shakira.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. La companyia francesa Chalair operarà els vols regulars a l'aeroport Andorra La Seu a partir del 1 de gener de l'any que ve. La nova oferta incorporarà connexions amb París, Lió, Nantes i Niça i mantindrà les rutes a Madrid i Palma. París-Orly tindrà dos vols setmanals des de principis d'any, mentre que Nantes disposarà de dues freqüències durant la temporada d'hivern. Lió amb una freqüència i Niça amb dues s'oferiran només a l'estiu. Madrid superarà una freqüència més a partir de l'estiu i Palma també ampliarà l'oferta amb una connexió addicional. La companyia i el govern encara han de concretar els dies definitius dels vols. Parlem de la campanya de l'IRPF corresponent a l'exercici 2025. S'ha tancat amb una recaptació total de 91 milions d'euros davant dels 73 milions de l'any passat. El director general de Tributs i Fronteres, Carles Ferreira, atribueix aquest increment a l'augment generalitzat de les rendes de treball, de l'estalvi i de l'activitat econòmica. Entre abril i setembre s'han recaptat més de 38 milions i s'han presentat més de 29.700 declaracions. El 85% s'han tramitat telemàticament i el 55% s'han concentrat al setembre, per sota del 64% registrat l'any passat. Destacar que Andorra Business, Andorra Turisme i el Ministeri de Cultura han posat en marxa Film Andorra, una iniciativa destinada a reforçar el sector audiovisual i atreure noves produccions al país. El projecte ha de facilitar l'arribada de rodatges i buscarà connectar-los amb empreses i professionals locals. Film Andorra disposarà, de moment, de 900.000 euros en patrocinis durant aquest 2026 i 27 per donar suport a produccions que generin activitat al país. Se'n podran beneficiar tant projectes internacionals com productors locals, amb l'objectiu d'afavorir també la contractació de professionals i serveis audiovisuals andorrans. Destacar que la inflació interanual estimada al setembre se situa en el 4,5% segons les dates del Departament d'Estadística. Si aquesta xifra es confirma, l'índex de preus al consum haurà disminuït 3 dècimes respecte de l'agost, quan es va situar en el 4,8%. I lamentar la mort de l'home de 52 anys que va perdre el control del vehicle a la rotonda de Tovira el dimecres després de patir un defalliment. Els policies que van trobar-se amb el suposat accident van ser els primers a practicar maniobres de salvament al conductor. L'home va poder ser estabilitzat i posteriorment traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, on finalment no se'l va poder salvar.
2: Amb la teva bici o patinet elèctric, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances et dona cobertura en els teus desplaçaments d'acord amb la normativa vigent.
3: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
0: Som Flash FM.

0: Timber, de Pitbull i de Queixa. D'aquestes de fa uns quants anys que ens aboquen una miqueta sensacions melancòliques, Sí o no? Per això estem aquí, a Flash FM, també t'ho dic,
1: Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya.
0: Volem aixecar-vos i espavilar-vos de bon matí, doncs, a base de ritme, a cop aquí de temazos, Ara mateix passen 5 minuts de 2:15. Si ara connecteu amb nosaltres, vinga, som-hi!

0: Clash FM, temazo, Gemma Manzanero, què tal?
1: Oi tant, Héctor Ortega, molt bé, molt bé, molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Sí? El bo és una altra cosa, eh? Dos quarts i mig de nou ara mateix, aquest divendres, 2 del 10.
2: Condis, sempre a prop teu, patrocina el temps.
0: Un 2 d'octubre amb un temps una miqueta remogut. Jean Ponsa, bon dia.
3: Què tal? Bon dia, família, com esteu?
0: Una Hola. Mica per dir alguna cosa, no? Perquè realment està bastant remogut el tema al sud del país, eh?
3: Està bastant empapat el tema, sí, sí. Estem tenint fortes tempestes al sud, de fet, s'estan acumulant ja més de 200 litres en diferents observatoris, per exemple, a les cases d'Alcanar, Mas de Barberans, és a dir, entre les comarques del Baix Ebre i del Montsià, sí. S'està acumulant moltíssima aigua i, de fet, segueix plovent amb molta intensitat aquí, per tant, molta tensió allà. Hi ha un avís, bueno, diferents avisos de perill molt alt, de perill per aquestes pluges, per intensitat de pluja, per acumulació de pluja, per tant, molta tensió tot aquest sector aquí.
0: Ha sonat les alerts,
3: també. Hem donat les alerts, també, correcte. I atenció, perquè aquestes pluges s'aniran movent al llarg del matí cap al litoral de les comarques de Tarragona i podria caure amb forta intensitat, ja també la pluja, tot i que no ha de durar tanta estona. Al sud, atenció, perquè encara pot seguir plovent durant unes quantes hores i poca cosa més a comentar. Tarda, amb alguns ruixats a punts del Pirineu i del Prepirineu, cap de setmana amb un temps molt insegur i sobretot més pluges al litoral de cara a diumenge.
0: Molt bé. Avui, especialment doncs, en aquest matí, que és en el moment en què estem aquí a l'altra banda de la ràdio, recordar-vos que aneu amb precaució i tampoc aneu allà buscant carreteres tallades, que n'hi ha alguna.
3: Sí, sí, correcte.
0: Feu-vos la vida una mica fàcil, per favor, eh?
3: Ja ens ho dirà el Ferran.
0: Ja ens ho ha dit el Ferran.
3: Ja ens ho ha dit el Ferran.
0: Ja en diu a la seva bola. Repassem temperatures, va.
3: Ara mateix a l'Inyà, a l'Urgell, 15 graus. A Cabrils, al Maresme, 21. Al Ferràs, al Segrià, 18 graus. I acabem al Poal, al Pla d'Urgell, amb 18 graus i mig.
0: Molt bé, Jan, gràcies. Fins ara, tio.
3: Vinga, fins ara. Cuideu-vos.
4: A Condis, sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
0: Som al Flash Matí, ja ho sabeu, el despertador més musical de tota la ràdio, i això continua, només faltaria, amb el Rau Alejandro. Ens fa la vida més fàcil, també.
1: Sí, tant.
0: Acompanyant a Rashan, amb aquesta, que es diu Santa.

setmana i jo crec que encara més en deuen tenir per aquest fin, per aquest cap de setmana. Elena Rose, Manuel Turizo, col·laboració de luxe d'aquests mesos enrere, Un dels cracs de la setmana, Flashify, literalment. Ara mateix 3 quarts i un minut de 9 d'aquest divendres. Si esteu a la feina, si esteu anant-hi, de camí, fent quilòmetres amunt i avall, país amunt, país avall, doncs gràcies per triar aquesta banda sonora. Som al Flash Matí i us estarem fent companyia, com sempre, fins les 11 del matí. Ara en Batllal.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
2: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Germel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
3: De perdre la veu a Shambhala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
5: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
6: Peugeot.
7: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
8: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
9: Frankfurts, bratwurst, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre i d'un litre. Però això no és Múnich, això és el Tarter. Aquest dissabte 3 d'octubre torna l'Oktoberfest de la Terrassa de Bosch. Concursos de cervesa, jocs, música i una festa on brindem plegats.
10: Hola, sóc l'Héctor Ortega de Flash FM i ens veiem aquest dissabte a l'Oktoberfest de referència d'Andorra a la Terrassa del de Bosch al Tarter. Porta els amics i que comenci la festa.
9: Ei, què és aquest dissabte 3 d'octubre? A partir de les 12 del migdia i fins a les 3 de la matinada, al Tarter.
11: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, al 3%.
12: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
13: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no em segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.
0: Flash Matí.

cançó de la Shakira, que fa un parell d'anys doncs sonava tot arreu, i avui la recuperem a Flash FM en aquest Flash Matí per apropar-nos a les 9 del divendres. Se passa rico, eh? Matinant i amb aquest programa. Espero que sigui la vostra combinació habitual, eh? El Flash Matí. Sonau, Marc Urs. Viatgem cap a Puerto Rico per recuperar

0: Flash FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són les 9. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població a les comarques del Baix Ebre i del Montsià davant les inundacions greus que s'estan patint aquest matí a les Terres de l'Ebre. Demanen a la població que no surti a l'exterior i que pugi a les plantes superiors dels habitatges. Les pluges torrencials registrades aquesta nit i matinada han deixat registres d'acumulació d'aigua importants, sobretot a les Terres de l'Ebre i al nord del País Valencià. D'altra banda, la crisi de l'habitatge continua marcant l'agenda política a Madrid, però també a Catalunya. Els dos decrets que el govern espanyol va aprovar dimarts pengen d'un fil i a hores d'ara els milers d'acampats que han plantat les tendes a una desena de ciutats de l'Estat no es plantegen anar-se'n cap a casa. I la crispació seguirà augmentant després de l'anunci de Junts que ha confirmat que rebutjaran els dos decrets si el govern espanyol no els retira. I dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquest dijous a la nit després d'un intercanvi de trets al barri de Camparellada de Terrassa. Segons ha avançat el Caso, els guàrdies civils perseguien un grup de lladres taloners, que són els especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei, i ara la investigació continua oberta. Els esports. Cap de setmana de MotoGP amb el Gran Premi del Japó i Marc Márquez ha superat les Aprilia en la primera tanda d'entrenaments lliures. Márquez ha acabat primer i ha tret una dècima a Jorge Martín. I en futbol, Rafinha va arribar ahir a Barcelona i aquest matí està previst que li facin més proves mèdiques. Al davanter, recordem, va arribar provinent d'Austràlia, on estava de gira amb la selecció del Brasil.
0: Sona el Mega Crack a Flash FM.
2: La que manda.

0: No saca nadie. Això es diu aire. Me tienes sin aire. El Luchito des de les Canàries també per segona setmana consecutiva. Mega crack a la, aquí a Flash FM, a la que manda. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Què tal?
0: Escolta, això que ha dit la Paula, alloro, aquestes terres de l'Ebre, aquestes zones que, en les que s'ha doncs, recomanat no sortir de casa, molta precaució.
1: Paciència i aneu amb cura.
0: Hòstia, records del confinament, Ara per altres temes, però...
1: Bueno, aquests són més curts.
0: Ja, bueno, però vigileu a les carreteres d'allà, sí. Per favor.
1: Això sí.
0: Nova hora del Flash Matí. Tenim avui entrades perquè aneu a veure alguna de les pel·lis del Festival de Cinema de Sitges.
1: Olé.
0: I a més també us regalem una nit d'hotel a l'hotel oficial del festival.
1: Per participar, envia un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos quina és la vostra pel·li preferida.
0: Parlem de pel·lis avui, aviam.
2: Bon dia, flasheros.
0: El lloro,
2: Pues us haig de reconèixer que la meva pel·li preferida és Monstruos S.A., la pel·li de Pixar. Doncs aquesta, perquè quan era petita sempre me la posaven, crec que cada setmana la veia com dos o tres cops, i a més tota la meva família em deia sempre que m'assemblava molt a la Boo. Llavors se m'ha quedat aquest mot i és la meva pel·li preferida.
0: He buscat la
2: musiqueta. Apa, aviam si hi ha sort amb el sorteig. Gràcies i ànim.
0: M'ha costat una mica. Quina bona pel·li, eh? Què pel·liculon!
3: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Aquesta és la mecànica avui, si voleu participar, si voleu guanyar aquestes entrades dobles per veure alguna de les pel·lis del Festival de Cinema de Sitges. Quina és la vostra pel·li preferida?
1: Sí.
0: Una altra, hola.
4: Bon dia, bona hora, Flash FM.
0: Què passa?
4: Una de les meves pel·lícules preferides és la de Apocalipto.
0: Oh.
4: És molt bona aquesta pel·lícula.
1: Ni idea.
4: Vinga, bon cap de setmana, flasheros.
0: Vámonos. M'has pillat també, ara no sé. Apocalipto?
1: Apocalipto, a mi no
0: em sona.
5: Bon dia, flasheros. Soc la Mar.
0: Hola, Mar.
5: I la meva pel·lícula preferida és la del Código da Vinci.
0: Oh, sí, també
5: és
0: molt
5: bona. Una abraçada.
0: És molt bona també el Código da Vinci i totes aquestes.
1: La banda sonora és molt bona també. Apocalipto és una pel·lícula d'Estats Units que és com d'indígenes.
0: Ah, bueno, doncs sí, existeix, ja està.
1: Si no, no existeix, ja existeix.
0: No s'ho ha patillat, ja està.
1: Què va?
0: Digueu-nos quina és la vostra pel·li preferida, la de sempre, la que més us moli. A través del WhatsApp 628-06-0513, el de Flash FM, el del Flash Matí, si voleu guanyar aquestes entradetes per anar al Festival de Cinema de Sitges i amb una entrada doble... Bueno, amb una nit d'hotel, perdó.
1: Bravo!
0: Doble, doble.
1: Ara sí.

Preciosa la cançó del Quevedo. Bueno, una d'aquestes tantes que té a l'àlbum El Ball Foy, que s'han convertit en temes del moment, cançons de l'estiu. I, evidentment, cançons doncs que ho estan petant aquí a Flash FM. Quevedo amb l'Elvis Crespo, la Graciosa. Aquesta demà segur que sonarà a Martorell. O bé al Flash Urban en directe, que faran el Miquel González i el Tomàs Poal a la Casa de Cultura, o bé a la sessió del Sergi Domena, que farà després, tot seguit, al pàrquing del Vapor. Tot això passarà demà a la nit, bueno, a la tarda, vespre, a nit, a Martorell, amb Flash FM, a Flash Urban en directe, de 10 de la nit a 1 de la matinada. I festa Flash amb en Domena fins a altes hores del matí. Demà Martorell, no us ho perdeu, Tot gratis.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
2: el 19 de desembre del 1936.
1: I el número de la sort, el...
2: el 4.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
4: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, el setembre continua carregat de teatre. A Teatre Condal hi pots veure 53 domingos. També a Barcelona, a la Villarroel, hi arriba Primera Llei de Newton. I al Teatre Lliure continua l'òpera de Tres Rals, també fins al 4 d'octubre. I si t'agrada la música, el 3 d'octubre, al Palau de la Música, hi haurà la Marató al Primer Palau. A Molins de Rei, el 27 de setembre, hi arriba l'Impro Show, el Foment Cultural. I a Cornellà, a l'Auditori de Cornellà, s'hi representa Invisible, basat en el llibre d'Eloi Moreno. I a Tàrrega, al Teatre Ateneu, hi arriba Plaer Culpable. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
3: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
5: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
6: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
7: Un amic. Doncs un amic és simplement això, algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
8: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
9: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Germel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
10: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata... o si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o osaya. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra amb els 15 milions al dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
11: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
12: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa sota el trànsit, seguint trànsit dens a la Casa l'1, avinguda Salou, en ambdós sentits a la marxa, i a la Casa 4, entre la Massana en sentit sud. I això és tot de moment des del Centre Internacional del Trànsit.
13: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.

0: Flash FM Andorra, la ràdio dance leader. 93.8 FM.
1: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom. Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
0: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader. Ladies and gentlemen. Flash matí.

0: I la cançó del Floyd Menor amb el Chris MJ. Ja tu sabes. El Flash Matí, camí a 9:15. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia. Què tal, Héctor Ortega? Com estàs?
0: Vinga, va, aixequem el país una miqueta, o que ja toca, no?
1: Ja toca, és divendres. Avui tots ens llevem amb un somriure, que de fet és el dia internacional del somriure, ho hem dit abans.
0: És veritat, avui dia de somriure, eh?
1: Normal que sigui un divendres.
0: Perquè, sí,
1: perquè
0: és
1: si
0: que,
1: no...
0: això és casualitat o està pensat?
1: Això és casualitat, jo crec, perquè no sempre un 3 de...
0: 2
1: d'octubre.
0: Ah, bueno, clar, vale,
1: que
0: és perquè sigui 2, no perquè sigui divendres. Clar, clar, té sentit.
1: Bueno,
0: tot el sentit del món.
1: Bona casualitat.
0: Bueno, els que potser no esteu tan feliços sou aquells i aquelles que escolteu la ràdio des de l'Ebre, des de les Terres de l'Ebre,
1: sí.
0: Que esteu ara mateix amb aquests aiguats, amb aquestes inundacions, amb aquest drama meteorològic. Molts ànims, paciència i sobretot molta precaució, d'acord?
1: Exacte, important.
0: Nosaltres us fem companyia de tota manera, repartint una miqueta aquí de música de la bona.
1: Sempre.
0: Apropant-nos a 9:15, que serà el moment exacte en què repassarem també l'informatiu per si s'ha de saber alguna cosa nova al respecte. I ho farem escoltant aquesta cançó de Mora i Zetangana a Flash FM, Droga. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Intento meditar.
1: A jubilamostucoche.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucoche.com patrocina aquest espai.
2: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
3: Bon dia, són 9:45. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població a les comarques del Baix Ebre i del Montsià davant les inundacions greus que s'estan patint aquest matí a les Terres de l'Ebre. Demanen a la població que no surti a l'exterior i que pugi a les plantes superiors dels habitatges. Les pluges torrencials registrades aquesta nit i matinada han deixat registres d'acumulació d'aigua importants, sobretot a les Terres de l'Ebre i al nord del País Valencià. De moment, ja hi ha 69 incidents al País Valencià i 16 persones han hagut de ser ateses pel SEM al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Penedès. D'altra banda, l'executiva de Junts per Catalunya ha aprovat per unanimitat votar en contra dels dos decrets del govern espanyol amb mesures per apal·liar la crisi d'habitatges si la Moncloa no els retira i fa un nou text incloent les mesures que exigien els de Carles Puigdemont. Argumenten que tal com està escrit ara no serveix per solucionar el problema i que generaria l'efecte contrari. I centenars de persones es van concentrar ahir a la plaça Urquinaona de Barcelona per commemorar el 9è aniversari de l'1 d'octubre. Convocats per l'Assemblea Nacional Catalana i els CDRs, van arribar fins a la prefectura de la Policia Nacional, on una estona després van haver-hi moments de tensió entre alguns manifestants i la policia i es van arribar a cremar contenidors. Els esports. El Real Madrid ha ficat més pressió sobre el cas Negreira i ha dit que envia tota la documentació que va prometre la UEFA perquè tinguin més arguments. I també en futbol, aquest cap de setmana, nova jornada de partits a segona divisió. El Sabadell rep demà 6:45 de la tarda a l'Andorra i el Girona s'enfronta al Mallorca diumenge a 9:00 p.m.
1: Jubilamostucoche.com ha patrocinat aquest espai. Et vols vendre el cotxe? A jubilamostucoche.com ho tens molt fàcil. Comprem i taxem tot tipus de cotxes, al moment, tant si és vell o clàssic. Un procés ràpid, senzill i sense complicacions. Ens encarreguem de tot. Deixa de perdre el temps i entra a jubilamostucoche.com i demana ja la teva cita. Jubilamostucoche.com.
2: Flash Matí.

This is what you came for. És el Calvin Harris amb la Rihanna, Flash FM, Flash Matí del divendres 2 d'octubre. Vinga, tiro, tiro, tiro. No sé on esteu vosaltres, al lloro les carreteres del país. Nosaltres posem la banda sonora d'aquest divendres, ara amb el Mike Towers.

0: és una... Ja està, ja en té prou. Una ara més, Mike Towers, a Flash FM. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com està?
0: Bon dia, Jean Ponsa.
2: Hola, què tal, com esteu?
1: Hola.
0: Com està el tema de les pluges? Intensament interessant, no? O què?
2: Intensament crític, la veritat.
0: També.
2: Ara mateix, la Protecció Civil ha enviat un alert al Baix Ebre i al Montsià demanant el confinament de la població,
0: ja,
2: precisament pels aiguats que estem tenint en aquest mateix moment allà. Sí que és veritat que comença a deixar ploure una miqueta al Montsià. Ara mateix les precipitacions més intenses es concentren entre la Ribera d'Ebre, el Baix Camp i també el Baix Ebre. Per tant, atenció a aquestes tres comarques ara mateix. I aquestes tempestes, avui al matí, Gemma i Héctor s'aniran movent a punts del litoral de la Costa Daurada, on podrien també acumular força aigua. També podria arribar a ploure a la ciutat de Barcelona, però sobretot, atenció a la Costa Daurada, primera línia litoral, podríem tenir xàfecs intensos importants.
0: Vale.
2: De cara a la tarda, sembla ser que el temps es tranquil·litzarà momentàniament, amb més ruixats, sobretot a punts de Pirineu. Al sud encara pot seguir plovent, però amb menys intensitat. I cap de setmana molt insegur. Demà dissabte, ruixats a partir del migdia, acompanyats amb tempesta, i sembla ser que diumenge tornen els aiguats. Per tant, aquest cap de setmana, seguiu les indicacions, sisplau, de Protecció Civil.
0: Sempre.
2: I del Servei Meteorològic de Catalunya, si van activant diferents avisos.
0: Molt bé, tio. A veure, va, anem a repassar les temperatures d'ara mateix.
2: Ara mateix anem al Ripollès, a Sant Pau de Segúries, amb 14 graus i mig, al Prat del Llobregat, 22 graus, a Oliana, a l'Urgell, 18 graus, i a Vic, a la capital d'Osona, 17 graus.
0: Molt bé, Jan, gràcies. Bon cap de setmana, tio.
2: Vinga, bon cap de setmana.
1: Adéu.
2: Cuideu-vos.
3: Flash Matí, perquè sortir del llit ja és una victòria. La resta ja és improvisa.
0: Ara mateix, les 9:40, si mireu el rellotge, sona que ve do, nova línia, a les 4, al Golpido.

0: Diu Otro Trago, aquesta cançó del Setxi, del Daryl, del 2019, avui de nou, aquí a Flash FM. Bon dia a tothom. Què tal,
1: com esteu? Bon dia. Com estàs, Héctor Ortega?
0: Què passa, Gemma Manzanero? Saps on pot fer la gent Otro Trago?
1: A on?
0: Demà, a l'Oktoberfest Andorra. Demà estarem al Tarté, a la terrassa del Debós.
1: Sí.
0: Allà amb l'Oktoberfest de referència d'Andorra, per si voleu fer Otro Trago i per si voleu una miqueta de música i de ritme, per part nostra també Flash FM hi serà. Ella viene por

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
2: Quan vulgui.
1: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
2: Tot el temps que vulgui.
1: I totes les bombolles que vulgui?
2: Totes les bombolles que vulgui.
1: I tot el relax que vulgui?
2: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
3: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Es que perdo, he perdut el nord.
6: Kelly Isaia ha perdut el nord, però ha trobat una bona cançó. He perdut el nord, del seu àlbum Odaro.
5: És que per tu he perdut el nord. És que per tu he perdut
6: el nord. Kelly Isaia, He perdut el nord, amb el suport del Departament de Cultura.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
8: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
9: Peugeot.
10: Andorra. Flash FM. 93.8.
11: Les millors braves d'Andorra?
12: No vagis al Barra Mars.
11: Un bon bacallà al Pil Pil.
12: No el demanis al Barra Mars.
11: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
12: Oblida tant del Barra Mars.
11: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
12: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
11: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
13: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
14: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
15: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
14: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
16: Flash FM. Flash.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
17: Flash.

Aquest és el Petit Oa d'Anna Mena i de Lola Índigo, una de les cançons que més han sonat aquest passat estiu i que ho torna a fer aquest matí de divendres amb força aquí a Flash FM, eh? El Flash Matí, apropant-nos a les 10. De seguida repassem el WhatsApp. Avui us regalem les últimes entrades d'aquesta setmana perquè aneu al Festival de Cinema de Sitges. De seguida us recordem la pregunta per si voleu participar. Abans, sona Quevedo! Hoy me he visto...

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de les comarques del Baix Ebre i el Montsià per demanar el confinament de la població. La previsió és que els aiguats continuïn descarregant intensament durant les properes hores fins al migdia. En el missatge es demana no sortir a l'exterior i pujar a les plantes superiors. El pla Inuncat passa de l'estat d'alerta al d'emergència i diversos municipis han suspès classes a escoles i llars d'infants i han tancat altres equipaments de forma preventiva. D'altra banda, algunes veus dins del Partit Socialista demanen a Pedro Sánchez que convoqui eleccions immediates si aquest divendres no tiren endavant els dos decrets d'habitatge que es voten al Congrés. Junts, PP i Vox ja han anunciat que hi votarien en contra. Junts, fins i tot, ha presentat un decret propi que posa en evidència les dificultats de l'executiu espanyol. Si Pedro Sánchez els fes cas i anunciés eleccions aquest divendres, probablement serien el 29 de novembre. I doncs agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquest dijous a la nit després d'un intercanvi de trets al barri de Camparellada de Terrassa. Segons ha avançat el caso, els guàrdies civils perseguien un grup de lladres taloners, que són els especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei i ara la investigació continua oberta. Els esports. Rafinha va arribar ahir a Barcelona i aquest matí està previst que li facin més proves mèdiques. Recordem que el davanter va arribar provinent d'Austràlia, on estava de gira amb la selecció del Brasil. I aquest cap de setmana, nova jornada de partits de segona divisió. El Sabadell rep demà a 6:45 de la tarda a l'Andorra i el Girona s'enfronta al Mallorca diumenge a 9:00 de la nit.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: 24 Ultra, el número 1 aquesta setmana a la llista de Flash FM. Com a mínim, fins demà a la tarda. Com a mínim, perquè demà a la tarda vespre, amb el Manchado, amb l'Edgar Manchado, repassarem el calibre 45 i sabrem doncs, si aquesta cançó repeteix una setmana més o no. Ja ho sabrem, coses que encara no se saben.
1: A poc, paciència.
0: Depèn de vosaltres. Podeu seguir votant a flashfm.cat.
1: Sí.
0: Però va, escolta, nova hora en marxa, la cinquena d'aquest programa d'avui divendres. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bé, Héctor Ortega, i tu?
0: Repassem el WhatsApp, si et sembla bé.
1: Vinga, va, som-hi.
0: És que passa que avui estem regalant-vos entrades les últimes de la setmana perquè aneu al Festival de Cinema de Sitges. El Festival de Sitges de tota la vida ja porta 59 edicions, eh?
1: Uau.
0: Són les quantes.
1: Sí, sí, bastantes.
0: I us hi convidem aquest any també i amb una nit d'hotel a sobre ja de pas, eh?
1: Exacte, sí, sí, totalment guai, eh? Si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos quina és la vostra pel·li preferida.
0: Pim pam, avui molt fàcil la pregunta.
2: Bon dia, flasheros!
0: Hola!
1: Oli!
2: La Roca i 60 segundos. Nicolas Cage, peliculones!
0: Peliculones!
1: Bueno, bueno, estan bé.
0: La Roca! Aquest tio va a saco, m'agrada. Vinga, una altra. Hola.
3: Molt bon dia, Flash FM. Ah, per dir alguna cosa, perquè m'ha quedat un nen per un temps que és millor per quedar-se a casa. Però,
0: sí,
3: bueno,
0: jo.
3: Si parlem de pel·lícules, te diria o Shutter Island o Origen.
0: Molt bona, també.
1: Boníssima.
3: Però també us diré que un dels meus directors preferits és Quentin Tarantino. Ah. A veure si tenim sort i agafem les entrades. Merci.
0: Gràcies, tio. A tu pel missatge. Què té, Quentin? Què té, Quentin?
1: Uau.
0: 628-06-0513. Hola.
4: Bon dia.
1: Bon dia.
4: Doncs la meva pel·lícula preferida és
0: Ghost.
4: La pel·lícula com la banda sonora.
1: Oh, que ploro, que ploro.
4: M'encanta perquè té la part romàntica, la part dels fantasmes...
1: És massa trista.
4: I la part còmica.
1: Còmica?
4: M'encanta des de petita i sempre serà la meva favorita. Bon dia.
0: Bon dia.
1: De les pel·lis amb les que més ploro.
0: Ara no s'ha trobat la sintonia.
1: Bye.
0: Bueno, escolta, és una molt bona pel·li, clar que sí.
1: És boníssima, és boníssima.
0: My darling. Bueno, va, escolta, digueu la vostra. Quina és la pel·li que més us agrada a vosaltres?
5: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Oh.
1: Na, na.
0: Si participeu, entreu al sorteig d'aquestes entrades. Són les últimes de la setmana pel Festival de Cinema de Sitges i una nit d'hotel. Oh!
1: Oh, per fer l'amor amb aquesta cançó.
0: Vaja, vaja.
5: De 6 a 11... El país es desperta al ritme de Flash FM.
0: Amb el Ugel, Moving to the Sun.

Una altra de tantes del Quevedo que encara ho peten, evidentment, cada cop que sona. És inevitable cantar aquesta cançó, eh? Es diu Columbia, la va publicar la seva data de la sort, que és el 7 de juliol, en aquest cas, però, del 2023. Les 10 i gairebé 13 minuts ara mateix d'aquest divendres, 2 d'octubre. Escolteu el programa que més ritme, que més música us posa de bon matí, el de Flash FM. El Flash Matí, ara amb el Manuel Turizo. Queda clar que por un pendejo no se llora, no? Otra más.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: La música electrònica que ha marcat una generació com mai l'has escoltada.
2: El 21 d'octubre arriba al Palau Sant Jordi de Barcelona Symphony. Una explosió de música dance amb orquestra en directe, DJs, vocalistes i un espectacle visual immersiu. Reviu grans himnes de Avicii, David Guetta, Daft Punk, Swedish House Mafia, Calvin Harris i molts més. Symphony, a Generation of Dance Music. Entrades a symphonytickets.com. Flash FM, emissora col·laboradora.
3: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que t'encerra.

0: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
1: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
2: Generalitat de Catalunya.
3: El govern de tothom.
4: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques. Com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Germel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
5: Andorra. Flash FM 93.8.
6: Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba la jornada empresa, créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
7: Frankfurts, bratwurst, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre i d'un litre. Però això no és Múnich, això és el Tarter. Aquest dissabte 3 d'octubre torna l'Oktoberfest de la Terrassa de Bosch. Concursos de cervesa, jocs, música i una festa on brindem plegats.
8: Hola, sóc l'Héctor Ortega de Flash FM i ens veiem aquest dissabte a l'Oktoberfest de referència d'Andorra a la Terrassa del de Bosch al Tarter. Porta els amics i que comenci la festa.
7: Ei, què és aquest dissabte 3 d'octubre? A partir de les 12 del migdia i fins a les 3 de la matinada, al Tarter.
9: Som This is Flash FM. Flash.

Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Flash Matí.

0: Es diu de Lejitos, Jay Wheeler, amb el Lomar Curs, fent-li la remescla, aquesta versió, doncs mira, una miqueta més extended, diguéssim, la remescla del de Lejitos, el Flash Matí de nou. Gemma Manzanero, què passa?
1: Héctor Ortega, molt bon dia!
0: A veure, va, som al despertador de Flash FM, per tant, bon dia!
1: Bon dia!
0: Si està plovent a la zona on estigueu vosaltres, si us trobeu al sud del país i esteu doncs, vivint aquesta situació d'inundacions i carreteres tallades i confinament de protecció civil i de més, mare de Déu.
1: Els ànims, estem amb vosaltres.
0: Sí, senyora. Nosaltres posem la banda sonora i intentarem posar una miqueta de llum a aquesta foscor.
1: Sempre ho fem.
0: Escolta, va, tenim un titular d'aquests aleatori, random.
1: Sí. Parlem del Raúl Valdecantos, que és un jove de València que té 22 anys, també és creador de contingut que s'ha proposat, atenció, creuar Espanya de nord a sud en línia recta.
0: Línia recta és impossible.
1: No, aviam, amb línia recta, sí, tot sol.
0: O sigui, però com pots fer-ho en línia recta?
1: Ell diu, doncs escolta'm un mapa, veus els pobles per on has de passar?
0: Collons, però algun riu hauràs de creuar en línia recta, alguna muntanya hauràs de pujar.
1: Exacte, i això és el que ell diu, que inclús creuarà les muntanyes.
0: Bueno, ja veurem, eh?
1: De fet, el tio ja porta uns 13 dies, podeu seguir-lo a la seva compte, i ell va publicant dia a dia com va passant per Espanya. Sí, a peu o en bicicleta, no pot agafar cotxes, ni autobusos,
0: per
1: ni
0: res. Per on va ara el tio aquest, sabeu
1: doncs,
0: o no?
1: Doncs mira, anem a la... De fet, tenia la seva pàgina oberta aquí ara mateix, t'ho explico. Però bueno, diu que el més xungo que s'ha trobat fins al moment és el relleu muntanyós, bueno, tota la cur... Tot el que hi ha de muntanyes.
0: Home, normal.
1: És el més lògic, no?
0: I és que aquí està la, suposo, mira, la gràcia i alhora la liada del seu repte.
1: Aquest tio té ja més de 170.000 seguidors i ara mateix l'últim que ha penjat és de dia 13 creuant Espanya a línia recta i d'aquí poquet arribarà a Madrid.
0: Ah, sí? Però des d'on ha sortit el tiquet?
1: Des del nord.
0: Ah, bueno, doncs des collons, del nord. No són gaires dies per haver creuat mig país.
1: 13 dies. Bueno, no, ja, però... encara no ha arribat a Madrid, eh?
0: Ah, està de camí.
1: Sí, està de camí, però bueno, a les seves xarxes socials...
0: La penya es fot en cada merder, que no vegis, eh?
1: Té el dia 1 i diu... Dia 1 creuant Espanya en línia recta. Surt des de Santander,
0: veus?
1: Creu a Cantàbria i va fent... Amb els seus palets de caminar.
0: Com es diu, Raúl?
1: Raúl Valdecantos, però el seu Instagram és Raúl Valde, amb dues
0: Es. Valdecantos, aquest tio.
1: Va recte.
0: Ànims, xaval. És que es foten cada merder la penya, tu.
2: Flash Matí, perquè sortir del llit ja és una victòria. La resta ja és improvisa.
0: La victòria és superar totes les adversitats de la vida, eh? Per tant, us acompanyem en aquesta missió. Va, Màquina Time, Dimitri Vegas, Like Mike, Foli Canya, bon dia!
1: Bon dia!

l'himne del Mora. Tot un himne, però amb majúscules. Al costat del Jayco, Memòries. Sona Flash FM, som al Flash Matí. 2:15 d'11 d'aquest divendres. Sona Latini, Dos Amantes.

Es diu la setmana, Elena Rose. Llegó el fin de semana. Llegó el fin de semana, més literal, poca broma. Demà estarem a Andorra, a l'Octoberfest de referència d'Andorra. Demà dissabte a la terrassa del De Bosch, al Tarter. Molta cervesa, molts frankfurts i tot plegat, amenitzat amb bona música. Una part de la tarda en sessió que us parla l'Héctor Ortega. Demà dissabte a la tarda ens veiem a l'Octoberfest d'Andorra, a la terrassa del De Bosch, al Tarter. Elena Rose, Manuel Turizo, el flash matí d'aquest divendres. Això continua i en aquest cas ho fem amb la Shakira. Molta paciència a les carreteres i precaució. Si allà on esteu, doncs plou i de valent.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM. Marta, vine'm a buscar.
1: Si et dius Marta, apuja el volum. Si no, també. Corre Neta presenta el seu nou single, Marta. Corre Neta, Marta, amb el suport del Departament de Cultura.
2: No és només un reality.
3: A què hem vingut aquí?
4: A guanyar!
2: Tampoc una cursa més.
3: Ara! Par, aquí!
2: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
5: Vaig al límit amb tu.
6: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
7: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions del dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: El dia 3 d'octubre, a la Festa del Roser de Martorell, Flash FM muntarem un bon merder.

0: portar-nos bé, o no?
1: No us perdeu aquest parquineu radiofònic. Els 20 primers en arribar tenen premi assegurat.
2: Tranqui, jo perreo.
1: Doncs sí, perquè després del Flash Urban, Sergi Domena, Miquel González i Tomàs Poal portaran la festa Flash FM oberta a tothom. De 2 a 5 de la matinada, al pàrquing del Vapor, viu la festa del Roser de Martorell amb Flash FM.

0: Brother, jo no sé ni com he llegat a casa anoche.
1: Flash FM. Tenim els himnes, tenim el ritme, ritme, ritme. Ritme. Som els primers en presentar-te els artistes que més ho peten i les últimes novetats. Flash FM. Tenim el poder del ritme. Flash Matí.

Es diu Arena i Sal, la cançó de l'Omar Montes amb el Saiko. Arena i Sal es van enamorar d'aquesta manera, a primera vista. Vista, literalment vista, No van ni preocupar-se en conèixer la persona, A veure, va, és la recta final d'aquest programa. Esteu escoltant Flash FM, som al Flash Matí, el despertador que més ritme us posa. Per tant, això encara continua un parell més de cançons abans d'arribar a les 11. Ara amb Rels B, sona Tu Bacín. Molt bon divendres.

0: Un baile inolvidable. Una d'aquestes cançons per treure una miqueta els passos prohibits, eh? Que a veure, que si són prohibits, potser que no els treguis, perquè potser és que no saps ballar, saps què vull dir?
1: No, no, els prohibits són els millors.
0: Ja, bueno, però si estan prohibits...
1: Ai, Héctor, és que tu vas sempre complint tot, les normes, eh? Tot, tot bé.
0: No, perquè ballo com un ànec, o sigui, no, no tinc ni idea. Jo ballo com el Donald Trump, saps què fa el...
1: Com balla el Donald Trump?
0: Bueno, té un estil de ball molt, molt propi, un pas de ball així molt curiós, molt propi. Jo ballo igual, igual.
1: Posa morritos, no? Els típics de Donald Trump, que fa...
0: Sí, del rotllo. Sí, sí. Ningú està ballant a la Gemma, però literalment
1: bueno,
0: és així.
1: He fet sorollets per interpretar-ho una mica.
0: Sí, home, sí. Però va, tanquem el flash matí. Què tal, Armand Maravalle?
2: Molt bé, Héctor Ortega. Què tal, bon dia? Sí, sí, bé, bé, bé. Encigalat.
0: Encigalat.
1: Molts plans aquest fin de o què?
2: Moltíssims, ni t'ho imagines. Sí, sí, sí, necessito un doble que em faci tots els plans per mi.
0: Bueno, algú que vingui a fer ràdio per tu i tu te'n vas a fer el plan.
2: Exacte, és que són tantes hores, tantes coses. Però bueno, bé, bé, endavant.
0: Bueno, molt bé, tothom ha gaudit del cap de setmana i avui ara fora cachondeo dels que estigueu per les zones inundades de les Terres de l'Ebre, el lloro, eh?
1: Sí, sí, sí, paciència.
0: El lorito d'arròs. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 6 del matí, com diria la meva àvia, si Dios quiere, eh?
1: Si Dios, si Déu vol.
0: Si Déu vol, si Déu vol. I, per tant, a gaudir el cap de setmana i vinga, fins llavors, adéu-siau.
3: Flash FM. Són les 11.

0: Molt bé, aquí el Lucho RK, ferint sensibilitat. Solo soy un pobre diablo en busca de tu mano. Por un último baile. És el Aire, el megacrack de la setmana aquí a Flash FM per començar nova hora de ritme. Que sonin els pitos, sisplau. This is Flash FM. Vinga, va, família, que l'Héctor i la Gemma ja abandonen l'estudi. El que passa que m'han deixat aquí les seves coses. Que si el termo, que si la tassa, no sé què. Està a l'estudi ara mateix fet una leonera, que diu ma mare. Per tant, aviam si venen aquí i si m'ho recullen. No patiu, però que jo em quedo amb vosaltres fins a les 4 de la tarda, moment en què començarà l'Interactua. Tenim 5 oraques de ritme per endavant aquest divendres. Som-hi!
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Déu meu, per fi divendres, família. Ho hem aconseguit, ho hem aconseguit. Se m'ha fet llarguíssima aquesta setmana. Anem amb la Karol G, Judeline i Rosowski. És el Baby Wow, sonant a Flash.

Com hi van aquestes, eh? La Tini Stossel i la Maria Becerra, que diuen que esta noche mezclaremos el tequila con cerveza. El plan és pillar-la una de grossa, com per molts de vosaltres. Aneu al tanto, sempre, eh? Es diu Miénteme, aquesta. L'hem posada quan passen 9 minutets de les 11. Va, que les properes seran una mica més tranquil·letes aquí al Poder del Ritme. Tenim preparat ja el capo, el colombià, amb el seu On Anar. De moment, una mica d'Afro House que ens arriba des de Sud-àfrica, amb Shirmza i Arco. Es diu Fire Fire.

0: de colors. Amb el suport del Departament de Cultura. Andorra. Flash FM 93.8.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
0: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio d'ens.

l'Anna Mena i de la Lola Índigo, la cançó de la Neguet. Sona aquí a Flash FM, un dels temes més importants d'aquest estiu 2026. Te la posem en aquest divendres passat per aigua, eh? Déu-n'hi-do, com està descarregant-ho. Tota la meitat sud del país absolutament dutxada per aquesta tromba i, a més, amb inundacions importants a les Terres de l'Ebre, on s'ha enviat també una alerta d'aquestes que et fan sonar el mòbil fort i que et diuen que no surtis de casa per si de cas, perquè hi ha inundacions greus. Aneu al tanto, sisplau, eh? No volem que prengueu mal, el que sí que volem és una mica de ritme en aquest divendres, per tant, tindrem per aquí J Balvin i Willie William, tu. Ens cantaran el seu Mi Gente. Abans, Aïssa, RVFV, una mica de muchachacha.

Aquesta és una bala directa al cor. És el Fate, des del seu àlbum Fercho-calipsis. Aquesta es diu Luna. Una cançó que ens deixa frases com, per exemple, todo era mentira cuando decías baby te extraño y que duraríamos años. Baby, dolió tu engaño. Carai, tu. Com estem, eh? Com estem, Déu-n'hi-do. Aviam si ho aixequem una miqueta, això, que... Ens hem quedat moixos i tristos aquí tots. Va, que passen 3 minuts de quarts de 12 del dematí. Escoltes El poder del ritme. Flash. Anem amb la nova de Mike Towers. Va, aviam si ho aixequem una mica, que a més es diu Carita feliz. L'escoltes a la camana.

Aquesta va ser la primera i la última vegada que han col·laborat, que han fet una cançó junts al Bad Bunny i la Rosalía. Fa 6 anys ja d'aquest La Noche de Anoche. Que et recuperem aquesta hora de Flash FM, clar que sí. Va, moment de tornar a les Canàries a bord del Baifo. Agafem el barco i aterrem a on? Flash. Doncs mira, aquí, a la platja de la Graciosa.

les cançons més exitoses de la temporada passada aquí a Flash FM. Es va convertir en una sensació global arreu del món, des de Colòmbia, La Plena. Va, anem amb un tema més nou. Ja fa concretament 6 setmanes que te la posem per aquí pel poder del ritme, que ho acabo de buscar. És la nova de l'Ozuna i l'Omar Kurz, per si no la coneixes. Es diu Zizi. Yeah, yeah.

Es van quedar a gust aquí, eh? Les germanes G, la Becky G i la Carol G. Amb aquest Mami, que tot i ser un senzill, diguéssim, de la Becky G, featuring la Carol G, també la Carol la canta als seus concerts. Recordo que, de fet, el concert del Bernabéu, d'aquells hi vaig anar, va ser de les cançons més cantades per tot el públic. Aquest Mami que et posem aquí a Flash. Tremendo hit de fa 4 temporades. Va, que ens apropem a les 12 del migdia. Ho farem enviant un shout-out des de França, va. Flash. Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name. Aquesta és la veu del raper amb origen congoleny, Mauvais Joe. Aquest any s'ha doctorat a França, amb dos temes. Aquell que diu Pile Pile i aquest d'aquí. Parla d'una malaltia que es diu

0: Va, això és una mica de hausete amb rotllo funky, amb rotllo vuitantero. Aquesta la van treure els holandesos a Notter fa uns mesets. Es diu Talk to You. Aviam si ens anima això una miqueta, que jo crec que sí, perquè ens fa falta, eh? Que amb aquest divendres rúfol, tapadot i amb moltes aigües i amb moltes inundacions, fa falta una mica de positivisme i bon ritme. I aquí d'això en tenim, vamos, a tope. This is Flash FM. Per donar i per vendre en tenim, clar que sí. Va, nova hora de ritme aquí a Flash FM, aquest del Flaxeros, Flaxeres. Com esteu per aquí? Sí, esteu bé? Doncs vinga, va. Passant 3 minutets del migdia, de les 12. És divendres ja, tenim el cap de setmana a tocar. Pràcticament el podem tocar. Ei, mira, mira, mira, mira, mira.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Amb les puntetes del dits el podem tocar. Vinga, va, que les coses bones lleguen al golpito, no ho dic jo. Ho diu el Quevedo i les Nueva Línia. Mami.

0: rigorós directe des dels estudis centrals de Flash FM al bell mig del Passeig de Gràcia de Barcelona. Escoltes...
1: Què escoltes?
0: El poder del ritme, què si no? Les treballaries del Mike Towers amb aquest Lala. Quan passen 10 minuts de les 12 del migdia, també el Nicky Jam d'aquí no res ens explicarà travessures. Abans passem per Colòmbia. Concretament per Medellín, d'on és el Ryan Castro, el cantante del gueto, que li diuen allà. Al costat del capo, aquesta es diu La Villa.

0: poder del ritme. Mai Halis presenta Ballo sense tu. Qui necessita companyia quan tens un tamacle? Mai Halis, Ballo sense tu. Amb el suport del Departament de... Andorra. 93.8.
1: Frankfurts, bratwurst, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre i d'un litre. Però això no és Múnich, això és el Tarter. Aquest dissabte 3 d'octubre torna l'Oktoberfest de la terrassa de Bos. Concursos de cervesa, jocs, música i una festa on brindem plegats.
2: Hola, sóc l'Héctor Ortega de Flash FM i ens veiem aquest dissabte a l'Oktoberfest de referència d'Andorra a la terrassa del Debòs al Tarter. Porta els amics i que comenci la festa.
1: Ei, què és aquest dissabte 3 d'octubre? A partir de les 12 del migdia i fins a les 3 de la matinada al Tarter.
3: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
4: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
5: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
4: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
0: Escoltes... Flash! Flash FM Andorra, 93.8. Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM.

Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Són el Jay Wheeler i l'Omar Kurtz sonant a Flash amb el De Lejito Remix, que la persona que volen està lluny, està lluny, està de llunyet, és com es diria si estigués en català. Com diria la senyora aquella gran que sortia a la PM, ¿dónde está? Que no lo veo, que está de lejitos. Doncs sona a Flash un dels temes més importants d'aquest 2026, clar que sí, vinga. Apropant-nos a quarts d'una d'aquest migdia de divendres, per fi divendres, oi? Sí, per fi Friday, tu. Flash. Aviam si ho arreglem amb les veus de la Gracie i del Farruko, producció d'Steve Aoki. Es diu Ya pa' qué. Ya pa' qué.

0: que valentes aquestes noies que es dediquen a lluitar contra els dimonis. Són empoderades, són les K-pop Demon Hunters des de Corea, les protagonistes de la pel·lícula amb aquest Golden. Te l'hem posat aquí a Flash FM per animar una mica el cotarro en aquest divendres, on tindrem la Karol G d'aquí no res amb el seu Provenza.
1: Flash.
0: I també el Bad Bunny i el Feid amb el Perro Negro. Abans, passem per Madrid amb el Cano, col·laboració amb Justin Quiles. Es diu Olvidarnos de Todo.

0: Wow.
1: Mami bronceadita solita, lo de hoy no lo tienes que postear. No anda solita, no con un...
0: Combinant bé el Bad Bunny i el Fate amb aquest Perro Negro, tema que formava part de l'àlbum Nadie sabe lo que va passar mañana del Bad Bunny, que va treure fa 3 anys. De fet, era l'única cançó de reggaeton de tot l'àlbum, perquè tota la resta era trap del Benito, cosa que els seus fans més antics van agrair molt, però que els fans més nous van dir: "Hala, jo volia més reggaeton del Bad Bunny." Pues vaya, pues bueno. No podem estar tots contents aquí, o uns o els altres. No passa res, tu. Per sort, el ritme no para aquí a Flash. Amb protagonistes com el Mike Towers, sonarà d'aquí no res amb Luna Namás, també Manuel Turizo i Elena Rose, amb això que es diu La Semana. Vamos a...

Bad Gyal, eh? Una de cançons d'aquestes que en qualsevol festa major de barri o de poble, si els DJs, els PDs, els punxadiscos, aquesta no la posen, és que s'haurà acabat el món, tu. Un essencial de la festa a casa nostra. Diu Fiebre. Sona quan queden 8 minuts per arribar a la una del migdia d'aquest divendres. Per fi divendres, tu. Anem a celebrar-ho amb aquest parell que es van unir per fer aquesta, que es diu Me Mareo. Sona el Kid Voodoo i el J.C. Reyes, sonant...

Aquí ens teniu un cop més als Tiets, parlant d'aquest intercanvi de cotis. Jo et dono un coti, tu em dones un coti. Com si fos això al mercat de Sant Antoni de Barcelona per intercanviar cromos. És el mercat del safareig. Arribant a la una amb un dels imprescindibles de la festa aquí a casa nostra. Moment per una batxateta, la del Romeo Santos i el Prince Royce. Es diu Dardos.

0: El tio es diu Emilio Roca, però fa servir el nom artístic de Lucho RK. Ell és el mega crack de la setmana aquí a Flash FM amb aquesta cançó tan xula que es diu Aire. Va, que sonin els pitos, sisplau. This is Flash FM. Que ens indiquen que hem començat nova hora de ritme aquí a la Camana. Què tal, família? Com esteu? Vinga, va, que és divendres. Tenim festeta. I com va dir un savi, i si plou, ho farem al pavelló. Clar que sí, ho farem tot al pavelló. Aquest cap de setmana els pavellons estaran a petar, tu. Com les Rambles. Molt bé, passant dos de la una. Som-hi.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Us quedeu amb mi encara 3 horetes més, fins a les 4 de la tarda, amb cançons com aquesta, L'Ugel i el seu Moving to the Sands.

Ui, ui, aquesta la va fer quan estava dolgut el Sebastián Yatra, eh? Tenia només 16-17 anys quan va fer aquest Traicionera, Mentirosa. Jo en conec unes quantes d'aquestes. Vosaltres també o què? Vigileu que si no el coneixeu, igual sou vosaltres. Home, no, que és broma, que és broma. Vinga, va, que escoltes El poder del ritme. D'aquí no res, tindrem una mica de Rau Alejandro i Bizarrap amb el Baby Hello. Abans el Bad Bunny ens porta cap a on? Sí, senyor, sí, senyor. Cap a Nova York, vol directe cap allà. Ens hi porta des del seu àlbum Debí tirar más fotos en aquest divendres passat per aigua. No sé com deuen estar a Nova York. Segur que també plou. Seguríssim, seguríssim. Així que abans d'anar a Nova York ens quedem per aquí, no? Millor que ens quedem per aquí. Aquí hi ha Flash FM, allà no.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Parc.
3: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
2: Els dimecres, afterwork amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
3: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
2: Oktoberfest a Anyós Parc, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
4: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
5: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
6: Flash!
5: Flash FM Andorra.

0: Flash FM, la que mana.
1: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Aquesta es diu així, Baby Wow. És la cançó més escoltada a tot el planeta ara mateix. És el número 1 global, segons els números que ens envien les plataformes de streaming. La Karol G, al costat de la Judeline i el Rosowski, sonant a Flash en aquest divendres plujós per tot el país, sobretot a les terres del sud. Ara aquí també fora està començant a caure la de Dios. Adivineu qui no ha agafat paraigües al sortir de casa. Molt bé, Armand, clar que sí, fantàstic, tu. Vaya semanita, adéu-n'hi-do, adéu-n'hi-do. Va, anem a posar-li remei a això. Una mica de ritme que ens arriba des de Puerto Rico amb Omar Kurtz i el seu...

Aquesta va ser la cançó que donava nom a l'àlbum més recent del Bad Bunny, Debí tirar más fotos. Una cançó que va sortir, bueno, un àlbum, de fet, que va sortir com a regal de Reis de l'any passat, o sigui, el 5 de gener del 2025. Des de llavors, gairebé, mira, d'aquí 3 mesos farà 2 anys i el Bad Bunny no ha publicat més música. Està deixant respirar aquest àlbum perquè posem les seves cançonetes. També et dic, una cançoneta nova, alguna coseta Benito, eh? Alguna cosa nova? Per a un pobre hombre necessitado, va, alguna coseta. Bad Bunny, sisplau, que es noti que ets artista. Flash. Igual que els seus compatriotes Roa i Anuel AA. Aquests sí que no paren de treure música nova. De fet, aquesta és la més recent que han publicat. Vaya tremendo palo. Es diu Vamos a ver.

Aquests són dos artistes fonamentals per entendre el creixement de l'escena del reggaeton en l'última dècada, eh? Vull dir, un respecte per Nicky Jam i per Don J Balvin i Parera. El 2018 van fer aquesta que es diu X, sonant a Flash. Te l'hem posat quan queden 19 minutets per arribar a les dues del migdia d'aquest divendres passat per aigua. Flash. Va, que és moment d'escoltar aquesta cançoneta d'en Xula que ha estat 3 setmanes liderant a la nostra llista, el calibre 45. Ana Mena, Lola Índigo, és el Petit Oa. Niño.

No hi ha cançó més apropiada que aquesta pel dia d'avui. Mare meva, ja sabeu com es diu aquesta, el Rauw Alejandro, amb el diluvio. En el cuarto cae un diluvio, i el nostre país també, perquè si mires el mapa del Meteocat, està plovent pràcticament a tot arreu, i a més, bastant fort. Aquí ara mateix està caient la de Christian Dior, que deia aquell. De fet, està plovent tant que la festa de demà a Martorell, ara us explico, l'hem canviada d'ubicació. La farem al pavelló. Bueno, al pavelló, no, de fet, a la nau número 2 de Can Oliveres, de Martorell. Espera, que us ho explico bé, això. Sí, perquè demà, dissabte 3 d'octubre, a la festa del Roser de Martorell, a Flash FM muntarem un bon merder. Per començar, el Miquel González i el Tomàs Poal escalfaran l'ambient amb el Flash Urban en directe des de, pues això, la nau 2 de Can Oliveres de Martorell, des de les 10 fins a la 1 de la matinada, i si sou dels 20 primers en arribar, i a més teniu premi assegurat. I després, allà mateix, festa Flash FM, oberta a tothom que vulgui, amb el Sergi Domena i companyia a la cabina fins a les 5 de la matinada. Perquè visquis la festa del Roser de Martorell amb nosaltres. Nosaltres amb Flash FM.

0: I si estàs herida, pues llama al 911, al 911. Aquest és el remix que va fer el Sech.
1: Este Sech.
0: Què deia aquell? Al costat del Jay Cortez, de quan encara es deia Jay Cortez. Des que es va canviar el nom a Jacob, jo no li he vist gran cosa al tio. En qualsevol cas, queden 6 minutets per arribar a les 2 del migdia aquí a Flash FM. És moment de tornar cap a Puerto Rico amb el Clarent i Omar Kurz. Aquesta és la nova, es diu Ojos Brujos.

0: 8.
1: Frankfurts, bratwurst, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre i d'un litre. Però això no és Múnich, això és el Tarter. Aquest dissabte 3 d'octubre torna l'Oktoberfest de la terrassa de Bos. Concursos de cervesa, jocs, música i una festa on brindem plegats.
2: Hola, sóc l'Héctor Ortega de Flash FM i ens veiem aquest dissabte a l'Oktoberfest de referència d'Andorra a la terrassa del de Bos al Tarter. Porta els amics i que comenci la festa.
1: Ei, què és aquest dissabte 3 d'octubre? A partir de les 12 del migdia i fins a les 3 de la matinada, al Tarter.
3: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
4: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
5: Flash FM Andorra. 93.8.

Aquest és el Justin Bieber, un altre artista que en ple 2026 s'ha guanyat el dret de formar part del nostre roster aquí a la fórmula del ritme. Quins ho anava a dir fa uns anys que estaríem posant el Beauty and the Beat. Bueno, qüestió de modes, la música té aquestes cosetes. Aquesta la va fer al costat de la Nicki Minaj ja fa una pila d'anys, eh? L'any 2012 era. Ho escoltes aquí a Flash FM, on si no, clar que sí. Va, que d'aquí no res, tindrem la Rosalía, el Seig i companyia. Flash. Serà escoltant el Relación Remix, també hi havia el Daddy Yankee, el J Balvin, etc. Abans, el Sopa de Cabra, amb la nova versió que han fet al costat de la Su i del Mon DJ del mític Camins.

Tú te pensaste que tú me...

dos cantants, el Yandel i el Faith, que són grans col·legues, a part de dedicar-se a lo mateix, doncs tenen una gran connexió, es porten de puta mare els teus i han col·laborat una i mil vegades. De fet, inclús van treure un àlbum junts fa un parell d'anys, em sembla, i unes quantes col·laboracions disperses per aquí per allà. Aquesta es diu Yandel 150, segurament la més xula, la més popular que han fet ells dos, dins de l'àlbum Resistència del Yandel de fa 3 anyets. Sí, senyor, el pari és más cabrón si tú te sueltas. D'aquí no res, Quevedo amb el Ni Borracho des del Baifo. Flash. Abans, sonant aquí a Flash, dos artistes que sí que és la primera vegada que col·laboren junts, eh? No són com el Yandel i el Fate. Igual, això és la primera de moltes. Elena Rose, Manuel Turizo, La Semana. La Semana.

És la boquita dulce de la que parla el Henry Méndez en aquest himne de la música fiestera. És el Mi Reina. Ja fa 2013, estem al 2020. Mare meva, vaya bajona. 13 anys ja que ho va treure això, com passa el temps. Si és que ens fem vells, aquí. Vinga, va, que passen... No, queden 7 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Connectes amb el poder del ritme. Va, dos tamarros per acabar l'hora com Déu mana. Mike Towers amb La Falda i abans Mora i C. Tangana amb aquesta col·laboració de luxe que es diu Droga i que l'escoltes a la que mana.

0: en calle.
1: Clar que sí, a més la vida és encara més bonita quan és divendres, són les 3 de la tarda i molta gent, molts de vosaltres ja aneu fotent al camp de la feina i aneu cap a casa a disfrutar d'un bon cap de setmana, tu, perquè aquesta hora ja... This is Fresh FM. Ja toca finde, encara que estigui passat per aigua, tu, ara que has passat 2 minuts a les 3, hi ha molta gent que ja ens escolta des del pàrquing de l'oficina, ha sortit escopetejada, per disfrutar d'una mica de festeta. Connectes amb el poder del ritme, connectes amb Flash FM, nova hora de ritme. Flash.
2: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
1: Aquest soc jo. Va, que l'hem començat amb l'aire del Lucho RK i seguim amb el Jay Wheeler i amb l'Omar Kurz. Fàcil, és el de Lejitos Remix.

estem recuperant aquest clàssic de la festa, el Taki Taki Rumba, des de l'any 2018. L'Ozuna, la Selena Gomez i la Cardi B, tots guiats, tots orquestrats pel parisenc DJ Snake. Taki Taki, clar que sí. Molt bé, molt bé. I vigileu, a l'hora de dinar, que, si no, que no em taqui, que no em taqui la samarreta, també els que esteu dinant a aquesta hora. Va, d'aquí de res, el Bad Bunny ens porta cap a Puerto Rico. Flash. Abans, Flash i Ice Cream 31 fan bona col·labo aquesta, el Dora Yakis.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: FM. Yo la conocí.

flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.

0: Lloga a Planxisteria Delfín.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp. La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: del ritme.
1: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: alguna cosa té aquesta cançoneta que l'ha convertit en un dels èxits més virals del 2026. L'Ugel des de França amb Ultranaté a les veus. És el Moving to the Sun. Sona aquí el poder del ritme quan queden 6 minutets per arribar a quarts de 4 de la tarda. Moment també de comptar amb...
1: Flash!
0: La Shakira, ja la tenim per aquí, clar que sí. Es passa per Flash, al costat del Burna Boy.

Vinga, va, que sou, escoltes el Flash FM. Aquí sí que tenim majoria absoluta per aprovar el decret. Quin decret? Doncs el decret del poder del ritme, amb el qual podeu disfrutar del nostre ritme 24-7-365 a preus populars, a preus assequibles, tan assequibles com que és gratuït. Escoltar la ràdio, sintonitzar Flash FM i guardar-te-la al selector de ràdios del teu cotxe, de la teva moto o del que tu vulguis. Clar que sí, vinga. Passant ja de quarts de 4 de la tarda, última mitja horeta d'aquesta edició de divendres del poder del ritme, perquè ja sabeu que a les 4... s'hi posarà el Sergi Domènech, el jefe d'equipo, amb l'Interactua. Mentrestant no arribi ell, em quedo jo encara una estoneta més amb vosaltres i amb el Manuel Turizo, que ja està per aquí. Vinga, som-hi.

Aquesta és la veu del colombià BL, que especialment en aquesta cançó sembla com que li faci mandra vocalitzar bé les paraules, tu. Si parléssim així nosaltres aquí a la ràdio, demà ens fotríem fora tots els locutors, perquè vosaltres que esteu a l'altra banda no entendríeu una merda del que estem dient. Això és un facto. Aquesta es deia Mi Refe, l'escoltes aquí a Flash FM, per si tenies algun dubte. D'aquí no res, Lugel. Flash. Escoltarem el seu Jamaican Bam Bam. Abans, des d'Andalusia Profunda, l'Anna Mena i la Lola Índigo. Que bona aquesta. El petit o a... Niña.

Molta gent fotuda aquí dins, eh? Lid Killa, Tiago PZK, Maria Becerra, Duki i Emilia. Fent això, eh? Los genios en eso. Es tracta de Los del Espacio, des d'Argentina. Sonant a Flash. Anem ara amb el Relsby, l'artista preferit de les ties xulíssimes. Ja sonant amb el Tubacín.

0: És una diabla en el cuerpo de una mujer. No us hi apropeu. És el bebè de la qual ens parlaven la Noel Doblea i el seu col·lega, el Tekashi, el 6ix9ine. Ja fa 8 anys, aquesta, 2018. Queda ja una mica enrere, però l'hem recuperat a aquesta hora aquí al Poder del Ritme de Flash FM per anar tancant aquesta edició de divendres, perquè en qüestió de 8-9 minuts s'hi posarà el Sergi Domena amb l'Interactua. This is Flash FM. Vale, diablitos, diablites, us quedeu per aquí amb la millor companyia possible, la del jefe d'equipo. I que passeu bon cap de setmana, ens sentim per aquí per la Camana i aneu al tanto amb les pluges, vale? Sobretot els assuts, sisplau. Vinga.
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Jo us dic xau amb el...

0: Flash FM. Són les 4.
1: Amigos, com esteu? Bona tarda.
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domena pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Fins a les 8 a Flash FM.
2: Shout out to my man, Mover Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

Sí, Malatí. Aquesta és la primera de tantes cançons que comença a sonar des d'aixà a Flash FM a través del programa Cobra les seves portes després de l'Armand Maravalle. Què tal, com esteu? Molt bona tarda, molt benvinguts. Efectivament, no cal ni que us ho digui, ho teniu controlat perfectament des de primera hora i al llarg de tot el dia. Avui és divendres, a les portes d'un nou cap de setmana, segon dia del mes d'octubre, podeu començar a demanar i dedicar cançons, com sempre, a través del WhatsApp del programa habilitat per aquestes tasques. 628-06-0513, 628-06-0513, salutacions a Domena. Sigueu benvinguts, benvingudes, retrobades, amb el programa de peticions i dedicatòries d'aquesta Santa Casa, el programa d'aquesta matèria. Aquesta cosa de la manera de dir que no és res nou i que molts altres fan també, però clar, de la manera que ho fem nosaltres no, perquè és impossible. Vull dir, ja m'explicaran. Que ho intentin, doncs sí, també és veritat que està bé que ho facin, però poca cosa. Us començo a escoltar i a llegir i alhora us començo a regalar, com sol ser habitual avui també, samarretes del marxandatge de Flash FM, que per cert hem renovat fa relativament poc i que pel que veiem ja ens dieu, i vosaltres no sou de mentir, ni molt menys, quasi que al contrari, ens dieu les coses sempre a la cara, agraden bastant i són molt xules. Per tant, ja sabeu, 628-06-0513. Hola, Sergi, soy Cristina desde Vacarisas. Me gustaría que me pusieras la canción Carita Feliz de Mike Towers. A ver si la puedes poner entre las 4 y las 4 y media que salen mis hijos de sus respectivos deportes. Se la dedico a ellos, Javi, Sergio, y a toda la audiencia. Y a ti, gracias, un besito. Doncs vinga, família feliç que plega a Vila amb aquesta cançó que demanes, que és la més nova de Mike Towers. Som-hi, va!

0: Està ben maca la cançoneta que aneu descobrint mica en mica i que suposa la nova entrega, les noves entregues, perquè són unes quantes del Lucho i Raca. Bona tarda, estic treballant aquí amb el tractor, escoltant l'Interactua. Ben fet que fas, deixa'm afegir el missatge. La collita pròpia, aquesta part. Jo m'agradaria que posessis aire del Lucho i Raca. Molt bona tarda per tothom. Moltes gràcies pel teu missatge allà dalt del tractor, des d'on tot es veu d'una altra manera. A aquesta hora de la tarda, amb tot el que això representa. Salutacions a tota la pagesia. Ens consta que ens escolten força sovint perquè ens ho diuen, cap de setmana rere cap de setmana. No sé com està el panorama ara amb el tema dels combustibles i aquesta... Suposo que peluda, com sempre, però bueno, ànimo, ànimo. Va, esperem els vostres contactes, Aneu agafant posicions. 628-060-513, hola.
1: Bona tarda, Fleixeros. Em podries posar la cançó de La Plena pel meu fill, Alan Llabel?
0: La Plena.

0: escoltes l'Interactua.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: Es ocupem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
11: Frankfurts, bratwurst, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre i d'un litre. Però això no és Múnich, això és el Tarter. Aquest dissabte 3 d'octubre torna l'Oktoberfest de la terrassa de Bosch. Concursos de cervesa, jocs, música i una festa on brindem plegats.
12: Hola, sóc l'Héctor Ortega de Flash FM i ens veiem aquest dissabte a l'Oktoberfest de referència d'Andorra a la terrassa del de Bosch al Tarter. Porta els amics i que comenci la festa.
11: Ei, què és aquest dissabte 3 d'octubre? A partir de les 12 del migdia i fins a les 3 de la matinada, al Tarter.
13: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
14: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
15: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
14: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca.

motor per pujar la muntanya amb les bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64. Flash!

des de Palamós. Vull dedicar una cançó a Shakira, diu, a la meva germana Carla. Està estudiant per un examen important de cara a la setmana que ve. Mentre escolta, l'interactua. Diu que li feu molta companyia. Molta gràcies. A tu, Marta Palamós, i a la teva germana Carla. Per ella, concretament, aquesta dedicatòria, que efectivament inclou com un dels artistes principals a Shakira. L'altre és Maluma, el tema es diu Agua, que és el que precisament avui s'obre. I bastant. Si més no, el barcelonès ha estat caient una bona, últimament. Però, bueno, com sempre, vosaltres sou els nostres ulls més enllà d'aquest estudi. Per tant, esperem els vostres visatges.

0: projectes per demanar, per dedicar, per explicar-nos els vostres plans de cap de setmana, els d'aquesta mateixa tarda, per exemple, de forma més immediata, per dir-nos si plou allà on esteu, si us heu mullat. En definitiva, per dir allò que vulgueu, com sempre, sense cap mena de restricció. Hi ha en joc alguna que altra samarreta, unes quantes, avui per ser divendres, del marxandatge de Flash FM. Hola.
1: Bona tarda,
0: Flasheros.
2: Som un grup d'amics i volem demanar la cançó de Mirándote, de RVFV.
0: Molt bé, hombre. 2019, concretament, eh? Va sonant de tant en tant, però ho va fent.

0: Vine. A mí me hipnotizó Sergi, soy Cristina. Cristina, desde Andorra. Me puedes poner la canción que te apetezca y me gustaría que me regalaras una camiseta si es posible. Un beso, Dumena, me gusta mucho tu programa, que sigas así, digo, por muchos años. Bueno, mentre vulguin, estaré durant la turra per aquí cada tarda sense caminar per la... Jo estic encantat. No tinc res millor a fer, també t'ho dic, eh? Un petó, Cristina, i si et sembla bé, et regalo la primera samarreta d'avui, vale? De seguida prenc les dades. Moltes felicitats. I aprofito la minantesa que el missatge ens l'enviaves des d'Andorra per recordar-vos, si és que encara ho sabeu, que aquest cap de setmana, aquest dissabte, concretament dia 3, podreu gaudir de frankfurts, bratwursts, menjars típics alemanys, ganes de cervesa de mig litre i d'un litre. Per què? Perquè arriba l'autèntic i genuí Oktoberfest, l'Oktoberfest de referència andorrà. És un esdeveniment sobradament conegut, concretament al Tarter, no a Múnich, al Tarter, Andorra. A la terrassa del De Bosch, concretament, concursos de cervesa, jocs de música i una festassa on serà essencial brindar, evidentment, eh? A més, la presència d'Héctor Ortega, pel que fa a la sessió de tarda, ja més immersos en la festa, que tothom vagi com vagi, per passar-ho bé amb el seu ritme de Flash FM acompanyats pel company Ortega. Valgui la redundància. Tot aquest dissabte, ja ho sabeu. Si no, us ho recordarem un cop més sense cap mena de problema. Estem aquí per ser així de passats, eh? Vull dir.
1: Hola, Flash FM, som el Bruno. El Roc,
0: sí.
1: L'Eri. Venim d'entrenar i volem demanar la cançó de... Pelele.
0: Del Morat 2022.

0: Festival de Llums i Colors amb aquesta enorme cançó que ens demaneu aquesta tarda. Sergi Domènech, sóc el Dani des de Rubí. Si pots, posa'm New Religion de Bibi Rexha, dedicada al meu amic, es diu Arnau. Diu, avui ha començat al gym i diu que necessita la teva música per motivar-se. Bueno, la meva música demanada a través teu, en aquest cas. I un molt bon tema, efectivament, de Bibi Rexha, inspirada en un clàssic de Faithless. Aquell insomnia que tantíssim bon rotllo transmet i que ja li dona part de l'èxit, evidentment, i bona acollida de la cançó. Amb aquesta tarda pràcticament arribem a les 5 de la tarda.
1: Tarda, Romana, que és divendres, i els divendres són de Bailoteo. Avui vull demanar-te, sisplau, una cançó de Avicii.
0: Sí, aviam.
1: Vale?
0: Quina?
1: Ja que estem a divendres, de Bailoteo, que millor que de fer-li un homenatge a Avicii.
0: Ah, sí?
1: Ja feia moltíssim temps que no sonava l'interactuar.
0: Ja.
1: Que millor que la de The Night. Què et sembla? Vinga, saludats i que vol l'interactuar. Adéu.

0: sabrosa.
1: A Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Catalunya Central, 95.2. Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Igualada, Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
2: O apuges tu el volum o la pugem nosaltres.
1: Flash FM. Flash FM. Són les 5.

0: per aquest tema, que és un hitàs i que es diu Moving to the Sun. Showtime! Arriba al Palau Sant Jordi, Symphony, els grans himnes d'Avicii, David Guetta, Daft Punk, Swedish House Mafia o Calvin Harris. Amb orquestra en directe, DJs, vocalistes i un espectacle visual brutal. Sona alguna cosa tot plegat. Symphony, a Generation of Dance Music. Entrades a symphonytickets.com. Flash FM, emissora col·laboradora. Afanyeu-vos, demaneu el vostre momental, Fabiel Interactua, mentre aneu fent mica en mica al llarg d'aquesta tarda. El WhatsApp espera el vostre missatge.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Vinga, que encarem un nou cap de setmana, en aquest cas, i pel que es preveu, passat per aigua una mica, però bueno. No passa
2: nada. No passa nada.
0: No sé què passa, conyo, sí. Hola, què tal? Soc la Natàlia, des de Girona. Podries posar la cançó Muchacha? Ah. I diu, regalar-me una samarreta de Flash FM per lluir-la al gym amb orgull, sabent que sóc l'oient més guapa i fidel que teniu des de fa anys. Moltes gràcies, guapo. Bueno, doncs ho hauràs de demostrar perquè te la regalo, eh? Ja, no deixis d'escoltar-nos, ni de ser tan fidel ni tan guapa, eh? Ni se't passi pel cap. Aixa, RVFV, Krimli. Va, muchacha, felicitats.

0: Hola, Sergi, sóc la Paula, des de Berga voldria dedicar la nova de Tini, Dos Amantes, el meu nòvio es diu Rafa. Diu, avui està treballant com un campió i encara té pa una bona estona. Diu, sempre posa Flash FM de fons mentre treballa, pel que interpreto, cosa que està molt bé, eh? Es treballa d'una altra manera, la veritat. Un minut per un quart en punt de 6 de la tarda. Va, soy Ritme, avui divendres, com sempre, a través dels vols missatges pendents al 628-06-013, que molts dels casos tenen, detallet que ens marquem amb alguns de vosaltres cada dia, que són samarretes del marxandatge de la del Ritme, que és aquesta que esteu escoltant en aquests moments.
1: Bona tarda, Sergi. Mira, avui amb aquest temps i de moment només tenir ganes d'entrenar i no poder, Em podries posar la cançó de Tsunami? Vinga, adéu, bona tarda i bon cap de setmana a tothom.
0: Poqueta broma amb aquesta cançó, eh? És tranquil·leta, sí. Stuck in the days, I feel like I'm riding a wave. My life is a roller coaster inside of a maze. I hope it's a phase, spending way more than I say.

0: Way. Yeah. Escoltes l'Interactua.
1: Escolta, com és que ja no em mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
2: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No sé.
1: Deu ser això, sí.
3: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
1: Et trobo a faltar.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: A Condis sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
6: Aquesta tardor, celebris el que celebris. Hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150. Un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miqui Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian... Perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
7: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
8: I supem a les millors taules del món.
9: En aquesta terra protegim i acollim.
10: Fem barri i fem pinya.
11: I fem, i no deixem de fer.
12: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
13: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
14: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Aquest 11 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata... O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra amb els 15 milions el dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: El dia 3 d'octubre, a la Festa del Roser de Martorell, Flash FM muntarem un bon merder.

0: portar-nos bé, o no?
1: No us perdeu aquest parquineo radiofònic. Els 20 primers en arribar tenen premi assegurat.
2: Tranqui, jo perreo.
1: Doncs sí, perquè després del Flash Urban, Sergi Domena, Miquel González i Tomàs Poal portaran la festa Flash FM oberta a tothom. De 2 a 5 de la matinada, al pàrquing del Vapor, viu la festa del Roser de Martorell amb Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
3: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
4: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
3: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
4: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
3: Oktoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
5: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima.

Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Escolta, posa'm, sisplau, la cançó de Manuel Turizo i Elena Ros, la setmana.
1: Sí.
0: I li vull dedicar tots els flexiros i en el temps. Doncs vinga, moltíssimes gràcies, molt bon cap de setmana i tornem a parlar dilluns.
1: Sí, adéu, clar que sí. Adéu-siau, que tinguis molt bona tarda. Falla ben, eh? No sé si plou. Ara miraré el radar perquè no... Estic pel cas, però sí, ha caigut un bon aiguat a molts indrets, eh? I està previst que continuï. No, bueno, no caldrà regalar les plantes, si és que les teniu. Bona tarda, interactua. Soc el Marc, des de Salta. Podries posar droga per la meva amiga Laura, que avui torna a un viatge llarg i té moltes ganes de tornar a la rutina. Entre elles, escoltar Flash FM. Doncs una rutina que també és molt més que recomanable. Sigui benvinguda, novament, a la vostra amiga Laura. Mora i Tangana i aquesta cançó que ens demanes, va.

0: tarda, Domènec. Què passa, crac? Bueno, soy de Sant Cugat, que hauríem volgut que posessis la nova de Shakira con Maluma, la de Agua.
1: Sí, senyor.
0: Venga, jefe d'equipo, que estem a divendres i ho coso sap. Venga, sempre interactua a tope.
1: Tope.
0: Buen fin de fins dilluns ja. Ah, i li dedico aquesta cançó a Piri de Lleida, a Maria Fred de Sabadell i Laura de la Mella.
1: Molt bé.
0: Vinga, parelles. Adéu.
1: Adéu, Macot. Molt bon cap de setmana. Bona cançó, bona dedicatòria. Tema que, de forma bastant consecutiva, ens està demanant bastant al llarg de tota aquesta setmana. És la nova, efectivament, com bé dius, a Shakira i Maluma. Apuntament alt. Hola, sóc la Itziar. Des de Terrassa voldria, sisplau, que em poséssiu la cançó a la fresca dels Figa Flowers. És la meva cançó preferida, sisplau. T'espero.

0: falta xinxa.
1: Cada tarda tens una cita a Flash FM de 4 a 8. Interactua amb el DJ de DJs, Sergi Domènech.

0: Sergi, soy Chris. Puedes poner ya paquete de Farruko y Steve Aoki, que me gusta mucho. También me gustaría conseguir una camiseta de Flash FM. Saludos. Gracias, Chris. No deixis d'intentar-ho i enviar missatges demanant cançons com aquest ja paquet. A tan sols 7 minuts ara per les 6 de la tarda. Va. Aneu animant-vos. Hola.
1: Bona tarda, Sergi. Mira, truquem perquè avui fa l'aniversari del nostre fill, fa sí. 16 anys.
0: Ah, molt bé.
1: I volem felicitar-lo. Felicitats, Tete.
2: Felicidades, te quiero.
1: Ens agradaria demanar-li una cançó de Bad Bunny, sisplau.
2: Adéu.
0: Clar que sí, li posem. I el felicitem també des de l'Interactua. Felicitats, Tete. Adéu.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. L'Hospitalet de Llobregat. Badalona, Santa Coloma de Gramenet. Terrassa, Sabadell, Rubí. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
1: Tothom vol manar,
0: però només hi ha una emissora que ho aconsegueix. Flash FM. Flash. Som la que mana. Flash FM. Flash FM. Són

0: està la cançonassa que s'han tret de la xistera. Jay Wheeler i Omar Kurz. És el remix, baby, del tema de Lejitos a les 6 i pràcticament 5 minuts.
1: Tranqui, yo perreo.
0: No de Lejitos, no. De propet, de ben a prop. Demà dissabte, 3 d'octubre, la festa del Roser de Martorell. Els de Flash FM muntarem un bon pollastrot. Per començar, Miquel González i Tomàs Poal escalfaran l'ambient amb el Flash Urban en directe des de la Casa de Cultura de Martorell. Bueno, des de les 10 de la nit i fins a la 1 de la matinada. Si sou dels 20 primers a arribar-hi, teniu premi assegurat. Per cert, hi ha hagut un canvi d'ubicació, ara que hi penso, d'última hora, degut al part meteorològic que hem rebut i que apunta a pluges. Per tant, estarem tots plegats a la nau. Tots, crec que es diu així, allà de Martorell. Estarem allà, tant els companys del Flash Urban, fent un directe com en la festa posterior, a partir de les 2 de la matinada. Estarem punxant-vos musiqueta en un macroescenari espectacular que farà vibrar el personal per aquestes festes del Roser de Martorell, un cop més amb Flash FM. Hola, Pili, va.
2: Hola, Sergi, soy Pili de Lleida. Hoy, para acabar la semana, me gustaría que me pusieras la de Movitud de Sant.
0: Molt bé.
2: Se la quiero dedicar a todos los flasheros. Que tengáis un muy buen fin de semana y hasta luego. Adiós.
0: Adeu, Pili.

0: Shakira, estem tornant de treballar i tenim una bona estona d'encara de viatge. Moltes gràcies. Tot re, bon viatge, doncs. No sabem cap a on aneu. En qualsevol cas, a Badalona és el vostre punt de sortida o des d'on ens envieu el missatge i el ritme ens el marcava, efectivament, Shakira i Burna Boy, que és qui l'acompanya, aquest home de la veu greu. Hola, soy Burna Boy. I aquesta cançó la va representar la banda sonora de tot un mundial recentment passat. Qui és?
1: Bona tarda, plaç. Soc Carlos de Vilanova i el Tru. Avui m'agradaria que em posessin la cançó de Dorayakis.
0: Molt bé.
1: Molta gràcia i bon cap de setmana. Adéu.
0: Adéu-siau, igualment, maco. Que vagi bé.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Escoltes l'Interactua.
2: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
3: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
4: Em passes les ulleres de prop, amb aquesta pantalla tan petita no hi veig de cap ull.
5: Si et traguessis el cupó de l'11 de l'11 de l'11 dels ulls...
4: No, que si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió, no vull que em reconeguin.
5: Nena, però si a casa només hi som tu i jo.
4: Però hi ha finestres.
6: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte, que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11, el sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
9: I supem a les millors taules del món.
10: En aquesta terra protegim i acollim.
11: Fem barri i fem pinya.
12: I fem i no deixem de fer.
13: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
14: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
15: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Sota el sol del Mediterrani neix el cava Jaume Serra. Elaborat mitjançant el mètode tradicional, el mateix amb què s'elabora el xampany. Cava Jaume Serra. Qualitat amb caràcter mediterrani. Jaume Serra.
17: No és només un reality.
18: A què hem vingut aquí?
19: A guanyar!
17: Tampoc una cursa més.
20: Para!
17: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
21: Vaig al límit amb tu.
1: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
22: Andorra. Flash FM. 93.8.
23: Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba a la jornada empresa, créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
24: Frankfurts, bratwurst, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre i d'un litre. Però això no és Múnich, això és el Tarter. Aquest dissabte 3 d'octubre torna l'Oktoberfest de la Terrassa de Bos. Concursos de cervesa, jocs, música i una festa on brindem plegats.
25: Hola, sóc l'Héctor Ortega de Flash FM i ens veiem aquest dissabte a l'Oktoberfest de referència d'Andorra a la Terrassa del Debòs al Tarter. Porta els amics i que comenci la festa.
24: Ei, què és aquest dissabte 3 d'octubre? A partir de les 12 del migdia i fins a les 3 de la matinada al Tarter.
26: Les millors braves d'Andorra?
27: No vagis al Barra Mars.
26: Un bon bacallà al Pil Pil.
27: No el demanis al Barra Mars.
26: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
27: Oblida tant del Barra Mars.
26: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
27: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
26: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
24: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.

0: El Samu Dani Borratxo. Està complicat, eh, lo de mudar-se. També us ho dic. Bueno, és polèmic el tema, eh? I per tant no el tocarem. Passem de putetes. Hola, bona tarda, Domènec. Soc la Cristi, des d'Amposta. Diu, posaràs ni borratxo del Quevedo per donar-li ritme a la tarda. Gràcies i salutacions per tothom. Directe cap a l'Ebre, aquesta molt bona cançó. Ni borratxo, que va ser, a més la tarda de la presentació del nou disc de cançons i èxits, perquè ho són molts, de Quevedo.
1: Bona tarda, Sergi Domènec. Soc la Laia de Piera i m'agradaria la cançó de Guaya Guaya de Don Omar. Se la dedico a totes les penyes dels estudis que tenen de Flash FM, a tu,
0: gràcies,
1: al meu pare i a tots.
0: A tots.
1: I a la Pili de Lleida.
0: Sobretot.
1: I si em regales una samarreta, estaria molt bé. Vinga, fot-li canya, que estic a tope. Bueno, que estem.
0: Estem a tope tots, efectivament, així és.

0: cantar-se la vida amb aquesta molt bona cançó. Sí, senyor. Hola, Sergi. Soy Alicia, desde Bélgica. Digo, buenas tardes. ¿Me puedes poner, por favor, Loco Loco del Gordo? Se la dedico a mi amigo Joaquín, de Disco Zodiac, de Santa Margarita. ¿What? Y a todos los flasheros, muchas gracias. Vamos, jefe de equipo, que ya estoy a tope. Y més a tope que estarás gracias a aquesta molt bona cançó de Gordo, aquesta artista, aquest d'Ixoquei, que també produeix, evidentment, com tants altres, i que ens ha sorprès amb aquesta cançó, que s'ha colat dins el panorama mainstream i que està molt bé. Va, 628-06-05-13, una molt bona cançó, una enorme cançó que ens predisposa una mica més a un nou cap de setmana, que encarem de la millor manera al llarg d'aquesta tarda, el divendres. Hola!
1: Bona tarda, Sergi. Ja comença el teu programa i aquí Pablo de Terrassa a l'espera per començar a escoltar les peticions de tota la gent.
0: Personal,
1: avui, com que sou dels primers, m'agradaria escoltar, sisplau, la cançó de Contrabando, ¿vale?
0: Raúl Alejandro.
1: Ho dic a tota l'audiència, especial a la Pili de Lleida, a la Maina i Àngels de Sabadell, al Jordi de Sant Cugat i a Laura de la Mella, ¿vale? Que tingueu molt bon cap de setmana.
0: Igualment. Aviat.

0: Los días más felices, molt bé.
1: Hola, Flash FM, som la Laia
2: i el Marc, des de Tàrrega,
0: molt
2: com
0: bé.
2: Sempre.
0: Molt bé.
2: I, bueno, ja que avui és divendres i el cuerpo lo sabe,
3: sí,
2: pues voldríem demanar-vos la cançó
3: El Golpito de Quevedo.
2: I si no pot ser aquesta, pues alguna del Juan Magán, ¿vale?
0: Entesos.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Adeu.
0: Adeu.
2: Vamos, jefe de equipo.
3: Vamos.
0: A tope, la gent, la meva estimada gent de Tàrrega, que tinguem molt bona tarda. Finalment hem optat per la de Juan Magán, com he pogut comprovar, i aquesta nova versió amb Omar Montes, el Ayer la vi bailando por ahí. M'ha agradat molt la vostra frase, des viernes, i el cuerpo lo sabe, eh? Sí que lo sabe, sí. Hola, Sergi, soy Pedro P. Me gustaría escuchar Fisher Losing It, que hace mucho que no la escucho. Muchas gracias. Ben tirat aquest, sí senyor.

que no puguis parar de ballar. Flash FM. Non-stop 24 hores. Consulta la llista de les cançons que més ho peten a flashfm.cat o a la app. Flash FM. Són les 7.

0: aquesta, que han fet també un molt bon recorregut des del dia de la seva publicació. Bueno, la veritat és que es va fer a foc lent, eh? Li ha costat una mica, però finalment ha assolit el que es mereix, un èxit més que consolidat, evidentment també aquí a Cap Flash FM, entre altres coses, perquè ha arribat al capdamunt de la nostra llista, Chino Chano, eh? No les teníem totes, però finalment s'ha fet justícia. Another es presenten arreu amb aquest tema que es diu Talk to You, 7 i 3 minuts. Quarta i última hora de l'Interactuar. Soy Rip a la carta, sempre, evidentment, gràcies a vosaltres, la nostra estimada audiència que ens fa arribar tants missatges com faci falta. El WhatsApp us el recordo, evidentment, eh?
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Un molt bon moment per dir la vostra. Va, animeu-vos.
2: Hola, Sergi, sóc la Maica de Valls. Voldria dedicar la cançó d'Una potra salvaje al meu avi.
0: Sí.
2: Joan, i que està treballant. I voldria que em regalessi una samarreta per després poder-li donar a ella.
0: Un rebés maco i més solidari. Un petó guapíssima.

0: hola.
1: Ei, bona tarda, fleixeros. Comença el cap de setmana. D'aquí de Tarragona, soc l'Ivan. Hòstia, fotem el triperreando de l'Ian.
0: És bo,
1: que
0: eh?
1: Dona molt de flow i molt de rotllo. Vinga, fleixeros, bon cap de setmana. Domènec, adeu. La samarreta.
0: Ei.
1: XXL, val? Però ja.
0: Però ja, eh? Right now. Vinga, molta gràcia. Bon cap de setmana amb actitud. Efectivament, aquesta vindria a ser la fórmula inequívoca de començar de la millor manera el cap de setmana, enviant un missatge aquí a l'Interactuar i demanant-nos, per exemple, entre d'altres moltes que han anat sonant al llarg de la tarda aquesta, que es diu Te vi perriando. Aquesta també ens ha sorprès, eh? No l'hem vist venir, no? Bona tarda, Sergi. Diu, t'escriu la Irene des de Sant Cugat. Vull dedicar El pintijo no si llora, de Manuel Turizo, a la meva amiga Laura. Diu, està conduint cap a casa després d'un dia llarg a la uni. Acabo de parlar amb ella i m'ha dit que estava escoltant Flash FM. Doncs aquesta tampoc l'ha vist venir, en aquest cas. Moltíssimes gràcies pel teu missatge. Que vagi bé el viatge de tornada amb el seu ritme d'aquesta petició a la carta del Turizo. Vamos, pendejo.

0: Ones l'interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, el setembre continua carregat de teatre. Al Teatre Condal hi pots veure 53 domingos. També a Barcelona, a la Villarroel, hi arriba Primera Llei de Newton. I al Teatre Lliure continua l'òpera de Tres Rals, també fins al 4 d'octubre. I si t'agrada la música, el 3 d'octubre, al Palau de la Música, hi haurà la Marató al Primer Palau. A Molins de Rei, el 27 de setembre, hi arriba l'Impro Show, el Foment Cultural. I a Cornellà, a l'Auditori de Cornellà, s'hi representa Invisible, basada en el llibre d'Eloi Moreno. I a Tàrrega, al Teatre Ateneu, hi arriba Plaer Culpable. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
0: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
2: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònic, electrodomèstics i de tot i més.
3: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
2: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
3: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
2: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
3: Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponés.
4: Un amic? Doncs un amic és simplement això, algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
5: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
6: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
7: Segur que no n'hi ha per tant.
8: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Andorra. Flash FM. 93.8.
10: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
11: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
10: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
12: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
13: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
9: Flash. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Martorell, volem demanar-te Jamaican Bam Bam, dedicar-se-la a tots els que us escolten i desitjar-vos un molt bon cap de setmana. Diu, per cert, Sergi, demà t'anirem a veure. Efectivament, si sou de Martorell, doncs us pilla bastant a prop el tema, per no dir allà mateix. Demà festassa, eh? Immersos en la programació de moltes coses a fer i a viure del Roser de Martorell, demà el torn de Flash FM. Ens hem traslladat a la nau, eh? Al final, pel tema de la pluja, aquestes coses. Afortunadament, hi ha un molt bon pla B. Estem de tornada, després de la pausa. Aquí més, hola.
1: Molt bona tarda, Sergi Domènech.
0: Emoa.
1: Què tal? Moltes salutacions des de Vilanova, la Geltrú.
0: Molt bé,
1: estic
0: gràcies.
1: Estic aquí amb la meva filla, que anem amb el cotxe i anem a fer uns recados. Mm. I et volia demanar, si plau, qualsevol cançó del Quevedo, perquè la meva filla és super mega fan. Vinga, gràcies, jefe d'equipo.
0: Re, home, no es mereixen. Anem amb La Graciosa, que no ha sonat prou encara.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Cada tarda, a Flash FM,
2: l'Interactua.
1: T'ho demana i nosaltres te la posem.

0: cançó que vols demanar és boníssima. Fes la petició al Sergi Domena.
1: Bebé, que hay de malo que te quiera sacar a bailar. Si la vida es un regalo.

cap de setmana. A veure, que m'encanta la música nova, així que et demano Shakira i Maluma, Agua, el seu últim tema. Aquesta cançó posa de bon humor el segon i l'audiència necessita. Bye, bye, bon cap de setmana, efectivament. Nosaltres sempre necessitem bon rotllo, evidentment. Som especialistes en la matèria, ho sabem perfectament, i és per això que aquesta és la banda sonora del cap de setmana. Flash FM, la del ritme, que de seguida continua avançant al llarg de la programació d'avui divendres, evidentment, i que ho farà amb una nova entrega del Flash Urban. Miquel González, Tomàs Poal. Miquel González, no us acudeixi tocar el dial sota cap mena de concepte. Ells, precisament, seran els partners que demà ens faran disfrutar de les festes del Roser a Martorell i faran el seu programa en directe a la Nau 2, concretament, que serà la ubicació, en aquest cas, finalment prevista per aquest importantíssim esdeveniment que recomanem no us perdeu per res del món, eh? Us esperen a partir de les 10 de la nit i hi hauran premis als primers assistents, vale? I després, fiesta guapa. No us ho perdeu. Una y toco el dos. Somos Marina y Ángeles Sabadell. Nos gustaría pedirte Blissings de Calvin Harris. Para ti, toda la audiencia. Pili de Lleida, Laura de la Mella, Jordi de Sant Cugat, Pablo de Terrassa. Bona gent. A tothom, moltíssimes gràcies. Molt bon cap de setmana. El lloro amb les pluges i amb aquesta marxo.

0: fa responsable dels danys o perjudicis que pugui causar als oients.
1: Ah, no?
2: Ja podeu trucar i dir el conforti de la boia! Fins a les 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
3: Què passa, people, que estem a divendres?
1: Vamos!
3: Estava estendre, se marxa el diumenge, setmana cap de setmana i nosaltres comencem el Flash Urban. Hola, Tomàs Poal.
1: Miquel González, molt bona tarda a tu i sobretot, com sempre, bona tarda a tota l'audiència preparada per trucar-nos. És divendres, vamos!
3: It's Friday day! Yeah. Acabem la setmana amb molta energia i, com sempre, molta música.
1: Ara?
3: Avui preguntem quina és per vosaltres la millor cançó de reggaeton de la història.
1: Ojo, ojo, ojo, ojo. Avui hem pensat, hòstia, mira, és divendres. Sempre parlem de música i volíem un tema perquè vosaltres també poguéssiu fer karaoke, cantar amb nosaltres i, sobretot, aquesta és una ràdio que majoritàriament posem temes de reggaeton.
3: Per tant, avui heu de trucar i cantar reggaeton.
1: Que fàcil. Mira, ja estan trucant, mare meva.
3: Vinga.
4: 93 545 68 68.
3: Has de trucar i cantar reggaeton i punto.
1: Chimpo.
3: Se necesita reggaeton, dale. Mira, mira, mira com sona. Reggaeton.
1: Està molt bé, eh?
3: Avui cantem reggaeton. 935456868 i a partir de les 10, com cada divendres, les nostres confessions anònimes.
1: Exacte. És a dir, que encara esteu a temps d'enviar la vostra confessió anònima al nostre WhatsApp, que ja el sabeu, 699-69-69-69. Envia la confessió, va.
3: Vinga, va, demana'ns una broma també, si vols, a través del WhatsApp, que ens encanta fer bromes telefòniques.
1: Bromes telefòniques, ja sabeu quines són les normes. Primer de tot, que tingui iPhone, que tingui cobertura, que pugui agafar-nos el telèfon i, sobretot, que sigui una víctima, doncs molt víctima.
3: Tot això a través del WhatsApp de la ràdio, que també ja està operatiu a partir d'ara mateix.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
3: Doncs va, comencem el nostre karaoke particular de reggaeton.
1: Eo!
4: Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres. Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

0: Anote. Això es diu Talk to You. Avui que cantem reggaeton, comencem amb aquesta cançó.
1: Molt bé. Ironia on les hi hagi.
0: Les 8 i 5 fins a les 10, que podeu cantar amb nosaltres tocant el 935456868 i a partir de les 10, confessions anònimes.
1: Confessa, confessa, ¿quién te la pone tiesa? No, això no. Això no, però ojo,
0: bueno,
1: les que...
0: Bueno, pues sí, bueno,
1: bueno
0: pues
1: també,
0: sí.
1: També, també la poden enviar. Escolta, de moment tenim uns missatges que, mare meva, el que llegirem a partir de les 10, eh?
0: Que fliparem.
1: Molt calents, alguns.
0: El Marc està al camió.
1: Marc!
0: Hola, Marc.
2: Hola.
0: Què portes?
2: Hola, jo sóc el Joan també, estic amb el Marc.
0: El Joan i el Marc estan al camió. Què porteu al camió?
2: Mira, estem fent una ruta de feina i anem per la ciutat de Catalunya. Sí.
0: Molt bé, però què porteu?
2: Portem, que es diu els Specials Olímpics, que és una torxa, la torxa olímpica, que l'anem portant.
1: A veure, un moment, espera, espera, espera, espera, un moment. M'estàs dient que esteu portant la torxa olímpica?
2: I tant, sí. I no s'apaga mai, això.
0: Però ho dius en sèrio?
2: Ho diem en sèrio.
1: A veure, volem, jo vull foto d'això, clar.
0: Envia'ns foto a través del WhatsApp, tio. Ho volem veure.
2: Bueno, ara quan arribem a destí, enviem fotos.
1: O sigui, vale. M'estàs dient que han confiat la torxa olímpica a dos tiesos fumaos com vosaltres, en sèrio?
0: 100%.
1: És que, no, però bueno, sabeu però que és veritat,
2: no
1: el que diuen és veritat, que la torxa no s'apaga mai.
0: No,
1: sempre
0: no,
1: està encesa.
2: Sí, sí.
1: Però és un perill.
0: I com es transporta, això?
2: Anem tirant candela nosaltres, la torxa.
0: Però com ho teniu transportant? Com la teniu, l'antorxa?
2: No, perquè tenim com un candil. Ah. I després es passa perquè si no la torxa aquí pues crema el camió.
0: Ah.
1: No, és una barbaritat el tema.
0: I ara per on esteu passant?
2: Ara estem per Esparreguera.
0: Per Esparreguera. Si veieu un camió, què porta el vostre camió? Hi ha alguna senyal?
2: El nostre, no, el nostre camió és tot gris, no hi ha res.
0: És un camió gris que està per Esparreguera. Ara
1: és que si no el robarien. Sí. Clar, si portés el logo dels Jocs Olímpics, les anelles, el robarien, el tema, clar.
2: És un secreto.
0: Vale, ara mateix hi ha un camió que està passant per Esparreguera amb l'antorxa olímpica a dins.
2: Que facin llums.
0: Que facin llums. Fes llums, a veure si la gent ho reconeix.
2: Ja està, no.
0: Ara toca el claxon.
2: A veure.
0: Vale, molt bé.
1: Joder.
0: Molt bé, i aquest camió
2: no falla. De
0: color gris que està per Esparreguera, que porta l'antorxa olímpica.
1: Cap a on són els Jocs Olímpics dels propers? Quins són?
0: Els hivern, no?
2: Es fan a Tarragona, a partir del dia 9 d'octubre.
0: O sigui, això comença ja, quasi, eh?
1: Però són a Tarragona?
0: Els hivern. Molt bé.
1: Joder.
0: Que heavy. Molt bé, doncs, Marc, m'heu dit que voleu cantar la cançó de Dale Don Dale, de Don Omar.
2: Volem.
0: Doncs, sí, quan vulgueu, ja podeu començar a cantar.

0: torxa va calenta, però ells dos molt més, eh?
1: Molt més.
0: Es nota.
2: Dale.
1: Dale.
2: Dale.
1: Avui sortireu de festa o què?
0: Mare de Déu.
2: Avui ens estem plantejant.
1: Molt bé.
2: Perquè no se sap, no se sap.
1: Com que no se sap? Sí o no?
2: No, no, perquè demà seguim, més i millor.
0: Clar, és que jo me'ls imagino de festa fent xupitos i de sobte allà uns xavals robant la torxa i ells ahí, dale, don, dale, que no es caten, saps?
1: Literal. Bueno, guapos, bon viatge, que vagi bé amb l'antorxa.
0: Adéu, nanos.
2: Bueno, sí, moltes gràcies.
1: Adéu. Hola.
3: Hola.
1: Tu qui ets?
3: Jo, sóc el Manel.
1: En Manel, des d'on ens truques, Manel?
0: Manola.
3: Ara m'entens des de Lleida.
1: Perfecte. I tu què vols cantar, Manel?
3: Pues qualsevol d'Ozuna, m'és igual.
1: Ozuna?
0: O sigui, Ozuna per tu és el millor cantant de reggaeton de la història?
3: Bueno, el reggaeton en si no m'agrada, però és igual.
0: Ah, mira-lo.
1: Vale, o sigui, si t'agrada algú d'Ozuna, t'agrada... si t'agrada algú de reggaeton, t'agrada Ozuna.
3: Sí, vale, però m'agrada més el reggaeton que la mètrica.
0: T'agrada més que la mètrica? Bueno, això ja vam parlar el seu dia de la mètrica i déu-n'hi-do les opinions, eh?
3: Sí, sí, va ser un dels que va ficar un zero.
1: Un zero, vas dir.
0: Ah, vale.
1: Molt bé. Tinc Baila, Baila, Baila, Caramelo, Hey More, La Copa se preparó, Siglo Bailando, Vaina Loca, Gigi, Despeinada... Què vols?
3: La Copa.
1: La Copa. Hòstia, aquesta té uns quants anys, eh?
0: Molt tiesini, la Copa.
1: Doncs pues vinga, quan vulguis. Ya se me cayó
0: la copa. Oh,
1: la coca. Vols cantar?
3: No.
0: És que no se la sap. Jo crec que ha dit la copa perquè li ve de gust una copa, però no sap la cançó.
1: A veure, pinga.
0: És que la copa va quedar en un segon pla, eh, aquesta cançó.
1: Pots passar a
0: posar... Ara!
1: Això sí. La música pa que to no pare. Sexy, sexy, sexy. Bueno, si no cantes et penjo, eh?
0: Sí. Manel, no has donat la talla, eh, Manel?
1: La veritat és que no, eh?
0: Has fallat?
3: No, no vaig
1: fer res. Adéu, Manel, que vagi bé.
0: No vas per res?
1: No. 93-545-6868. Avui fem karaoke, però només de reggaeton.
4: 93-545-6868.
1: Vinga.
0: I és per això que la pregunta del dia és: quina és la millor cançó de reggaeton de la història? Tu truques, ens dius quina és la teva i després la cantes. Molt fàcil, cabrons.
1: I ja està, així de fàcil. I ens anem de cap de setmana.
0: Dios.
1: Vinga, 93-545-6868. Tens el telèfon disponible ara mateix.
4: 93-545-6868.
1: Com ens agrada el karaoke, eh?
0: Exacte. Us recordem també a l'audiència més juvenil, els nanos, els nens, que truqueu ara, que a les 9 ja sabeu que no podeu trucar.
1: Hola.
5: Hola.
1: Hola, com et dius?
5: Em dic Iona.
1: Ui, baixa'm el volum de la ràdio, sisplau.
0: Baixa'm la ràdio.
5: Va.
1: Com et dius?
5: Luciana.
1: Des d'on ens truques, Luciana?
0: Hòstia, no.
5: És de Barcelona.
1: I què vols cantar?
5: Què?
1: Va, va, va, va, va, va.
5: No ho sé.
1: Ah, si no ho saps,
5: fiquem
1: carinyo.
5: Fiquem alguna.
0: No estàs ajudant.
1: Si no saps el que vols cantar, carinyo, saps? Què t'agrada? Quin artista t'agrada, a veure?
5: Tots m'agraden.
1: Et poso superestrella.
0: Vinga, va.
5: Vale, vale, vale.
1: Et sembla bé? Vale, doncs vinga, va. Aquí tenim la Luciana, la més més maja de totes. Ens cantarà Superestrella. Estàs preparada?
6: Venga, Luciana, canta con nosotros.
1: Vale, perfecte. 3, 2, 1, som-hi!
5: Me ves llanera y que se ve mirando.
6: Ah, Luciana,
5: si no...
6: Pròxima.
1: Molt bé.
0: Bravo, Luciana.
1: No serà l'Aitana, la Luciana.
0: Sí, sí, Luciana, Luciana. Luciana Ocaña.
1: Luciana, va. Tu pots. Que ara vindrà.
5: Ara...
1: Molt bé.
5: Molt
1: bé.
0: Ara, ara.
1: Vinga, va. I no sé.
5: No sé. Però te diablo, ja l'ha metido.
0: Ui.
1: Molt bé, l'Aitana.
0: Molt bon karaoke. Ho han fet molt bé, la Luciana
1: sí,
0: i la mama.
1: Sí, sí, sí. Després no ens queixem que plou molt, perquè clar...
0: Allà trama banana.
1: A favor. Gràcies, Luciana, que vagi bé.
0: Ciao, xiques, ciao.

0: favor!
1: ¡Aitana, no!
0: Hola.
2: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Hola.
2: Berta.
0: Berta, baixa'm el volum de la ràdio. Des d'on es truques? Berta.
2: Des de Torelló.
0: Què vols cantar?
2: M'agradaria cantar De Lejitos.
0: De Lejitos, molt bé. Molt bé.
1: De Lejitos, amb el teu accent pot quedar molt bé, la veritat.
0: Clar, amb l'accent de Torelló,
1: amb l'accent
0: saps?
1: De Torelló.
0: De Catalunya dins.
1: De lluny, de ben llunyet.
0: Estàs preparada?
2: Sí.
0: Segur, eh?
1: Se la veu amb ganes, eh? Sí, molt entusiasmada.
0: Doncs vinga, 3, 2, 1, De Lejitos, amb la Berta.

0: Me
1: está trucando al Jay Wheeler, que está preocupado porque suena mejor la seva versión que la del Jay Wheeler.
2: Sí. Molt bé, Berta, gràcies per trucar-nos, carinyo.
3: Sí, a Berta.
2: Adeu, Berta.
1: Adeu.
2: Adeu. Vaya temazo, La Estrella, La
1: això
2: Super Estrella.
1: És un remix, això?
2: Sí, és que volia posar l'altre i m'he equivocat.
1: Ah, bueno, però
2: jo,
1: mola.
2: Jo volia posar...
4: Ella dice que quiere comerme el coño. Mi coño sabe a fresa.
1: És molt millor aquesta, eh?
2: Marco, ¿qué? Per favor!
1: Què és això?
5: No. Ens agradaria disculpar-nos.
6: Absolutament res. Flash Urban.
5: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flaix Urban. A la carta de flaixfm.cat. Flaix. El dia 3 d'octubre, a la festa del Roser de Martorell, Flaix FM muntarem un bon merder.

0: portar-nos bé, o no?
1: No us perdeu aquest parquineu radiofònic. Els 20 primers en arribar tenen premi assegurat.
2: Tranqui, jo perreo.
1: Doncs sí, perquè després del Flash Urban, Sergi Domena, Miquel González i Tomàs Poal portaran la festa Flash FM oberta a tothom. De 2 a 5 de la matinada al pàrquing del Vapor, viu la festa del Roser de Martorell amb Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
3: Frankfurts, Bratwurst, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre i d'un litre. Però això no és Múnich, això és el Tarter. Aquest dissabte 3 d'octubre torna l'Oktoberfest de la Terrassa de Bosch. Concursos de cervesa, jocs, música i una festa on brindem plegats.
4: Hola, sóc l'Héctor Ortega de Flash FM i ens veiem aquest dissabte a l'Oktoberfest de referència d'Andorra a la Terrassa del De Bosch al Tarter. Porta els amics i que comenci la festa.
3: Ei, què és aquest dissabte 3 d'octubre? A partir de les 12 del migdia i fins a les 3 de la matinada al Tarter.
5: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
6: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
5: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
7: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
8: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
9: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
8: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, Andorra la Vella.
10: Andorra 93.8.
0: Flash FM.
10: Flash.
1: Andorra 93.8. Escaldes Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Què fas que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: a Jana.
1: Hola.
0: Hola, com estàs, Jana?
2: Jana, la marrana. Ui, s'ha ofès?
0: Jana, estàs bé, eh?
1: Sí.
0: Sí, estàs contenta?
1: Sí.
0: Tu ets una superfan de la Aitana, eh, Jana?
1: Sí.
2: Vale.
0: Vols cantar Connexió Física?
1: Sí.
0: Sí o no? Ah, vale. Et veiem molt poc animada, eh, carinyo?
2: No està molt bé la Jana,
0: no, eh?
2: No està contenta. A veure, Jana, digue-ho. Vull cantar Connexió Psíquica, digue-ho.
0: Va, dóna-li canya.
1: Vull cantar Connexió Psíquica.
0: Bé, ara, collon. Perdó, vinga, va.
2: A la meva, una nena.
0: Vinga, va. Bueno, Jana, no, avui no és el teu dia, carinyo.
2: No. No, no, no. Avui no ets una bona Jana, no.
0: Jana! Bueno, doncs l'haurem de penjar perquè la Jana no contesta, eh?
2: Ui, i a sobre ens penja.
0: Ens ha baixat ella a nosaltres.
2: Com un fuet!
0: Per favor, Jana. L'hem tingut esperant 10 minutes aquí i bueno.
2: Oye, sóc jo, la cançó sona igual, la de Connexió Psíquica amb Superestrella.
0: Més o menys, sí.
2: Sí, no, és el mateix rotllo. Mare meva, Aitana.
0: Aitana, la més...
2: La més, no, la més ocanya.
0: Hola! Hola?
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Jan,
0: què vols cantar?
2: Jan, ai, Jan.
3: Jo vull cantar El gat eròtic amb el Doraemon.
0: El gat eròtic.
2: El gat eròtic, ah, el remix del gat còsmic. Hòstia, és una cançó que hem treballat bastant aquí, al programa.
0: Sí. Clar, ara jo l'haig de trobar, no?
2: A veure... Jo crec que t'ho puc posar relativament fàcil, Miquel. Crec que tenim per aquí ubicat el videoclip.
0: Jan, m'ho podries haver posat una mica més fàcil, eh, guapo? Per favor.
2: Tenim el videoclip, que també té l'àudio, així vale, que potser perfecte. El podem escoltar.
0: Doncs vinga, endavant, Jan.
3: I Doraemon? Jo vull cantar
2: amb
3: el Doraemon.
2: Sí, ara ho cantaràs.
0: Ai, de veritat, Jan, és que no pot ser-ho més fàcil, eh?
4: El gat eròtic.
0: Vinga, va.
3: És
0: es
3: que només em sé l'estribillo.
2: Ah, a sobre.
0: Jan, veia pinga la Jan.
2: Ets una merda de fan del Doraemon, Jan, ets una bessura.
3: Perquè vaig trempat. Això és la llanterna reductora.
0: Vaja, Jan, tio.
3: Ria poder fotre un clau a dalt d'un avió.
2: Ai, el Jan s'està rient, molt graciós.
0: Jan, o cantes o et penjo, carinyo.
3: Doraemon, compta la cascas. Aquesta part.
2: Molt bé, Jan, ho has fet com el cul, bro.
0: Vinga, no truquis mai més, Jan.
2: No, no, és que clar, no, no, això no pot ser.
0: Aquests nens pajeros que ens truquen a vegades són el que són, eh?
2: Pajeros.
0: Hola.
5: Bona tarda.
0: Tu qui ets?
2: Hola.
5: En Marc.
0: Marc, què vols cantar?
5: De lau a lau, de Pitbull.
0: De lau a lau.
2: Per animar-nos una mica en aquest divendres amb poca cobertura, oi, Marc?
5: Oi, tant. Per suposat, pujant cap a Vic.
0: De lau a lau, de Pitbull?
2: És de Pitbull, sí, es diu així.
0: No, és de Soul, la cançó. Això, no?
5: No. No, no.
2: I s'enfada.
0: Però què els hi passa avui, la gent?
2: Què us passa, per favor, si estem aquí de bon rotllo?
0: Clar, no us enfadeu.
2: Ui.
0: Hola. Favor! Que és divendres!
2: Animeu-vos, estigueu bé, perquè som bona gent.
0: Fem això per vosaltres. Hola.
6: Hola, que som un altre cop els de la torxa, que com no us estan agafant, us han trucat nosaltres un altre cop.
2: No, sí, el pitjor és que ens agafen, però no sé què els hi passa, que estan tots raros avui.
0: Sí.
6: Avui estan dormits, tots.
0: Va, va, va. Sí, i a més, va. Comencen a cantar i després no canten.
2: Clar, o demanen polles de cançó.
6: Esperem nosaltres a tornar a cantar una altra cançó.
0: Va, ràpid, què voleu cantar?
6: La gasolina.
2: La
5: gasolina, sí.
2: La gasolina de
5: Daddy
0: Yankee.
5: Sí.
0: Doncs vinga, va, aquí tens gasolina de Daddy Yankee. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
2: Aquests dos no són molt bons treballadors, eh? Duro.
0: Aquests saben treballar amb ganes, saps?
2: Sí.
6: Tot sempre duro.
0: Vinga, va, dóna-li canya!

0: Amb ganes, i gener.
1: Clar que sí.
2: Sí, estiu divendres.
0: Molt bé. Adéu, macos.
2: Vinga. Bon viatge. Ah, a tope, tope, jefe d'equipo.
0: Yeah. Hola.
3: Hola.
0: Oh, hola, com et dius?
3: Em dic Marc.
0: Què vols cantar, Marc?
3: Titi me preguntó.
0: Titi me preguntó.
4: Vale. Te la saps, no, Marc?
3: Sí.
0: Pues segur,
3: eh? Estic fent una dona una miqueta rara perquè, bueno, perquè em surt del cul, saps?
4: Vale, vale.
0: Ah, per favor, que mal educats que sou, eh?
4: És que els nens, aquestes generacions del TikTok, vaya puta polla de generació.
0: Sí, sí. Vinga, va, aquí tens.
3: A que sí, tio. Tengo mucha novia. Hoy tengo una, mañana otra. Y me pregunto si tengo mucha novia.
4: Sí.
0: Tu ets el guaiyón de la classe, no?
3: Va, clar, jo soc el més cani de tots.
0: El cani de la classe.
4: Saps el pitjor d'aquesta generació de xavals així tiesos? Que van de canis, van de xungos, després es troben a uns canis i què passa? Que els hi carden.
0: Que els hi fa por.
4: Que els hi fa por, es caguen a sobre. És la realitat.
3: Els hi carden hòsties per cul.
0: Sí, sí, sí. A veure, quants anys tens, niñato? Quants anys tens?
5: Sí!
3: 15 anys tinc.
4: Tots érem molt xulitos amb 15 anys i quan creixes t'adones de dir buah, quin miracle que encara estic viu i no m'han assassinat pel carrer, perquè mare meva com estava?
3: Mare meva.
4: Ui, la teva mare jo la conec,
0: Ah, sí? Dios! Adéu, tio.
6: Ens agradaria disculpar-nos. Absolutament res. Flash Urban.

0: major van passen coses com aquesta.
1: Hola, Aran, bona nit.
2: Ha desaparegut l'Aran.
3: Aran? Eines?
1: Aran! Ha mort.
4: Digues.
1: Ah, està viva, vale. Aran, què escoltes tu quan vas a festa major?
4: Soc nen, soc nen.
1: Ah, què escoltes tu quan vas a festa major?
3: Ara ets nen.
4: California Girl. Cali...
5: Bueno, potser no ets tan nen, eh? Potser no ets tan nen.
1: Home, és nen igual, però és gay, saps?
4: Claro, claro.
1: Clar.
3: California Gays.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: I una lady com tu, saps què farà demà, una lady com tu?
1: No anirà a Martorell, no?
0: Anirà a Martorell.
1: Ah.
0: Sí. Demà a la festa del Roser de Martorell.
1: És aquesta cançó?
0: Home, Locomia, perquè estarem tot locos.
1: Ah, ja ves. Doncs escolta, us esperem demà a Martorell, a la nau 2 de Can Oliveres, per veure el Flash Urban en directe. Sí.
0: Dios.
1: Sortejarem moltes coses.
0: Entre elles, entrades per anar a PortAventura. Molt bé, clar que sí. Si voleu venir, també us podeu inscriure per fer bromes telefòniques a través de la nostra pàgina web, flashfm.cat.
1: Exacte, www.flashfm.cat. La millor broma telefònica s'emportarà entrades per anar a veure, per anar a PortAventura World.
0: I per anar a veure també, perquè pots veure el Pájaro Loco.
1: I veure cervesa, que venen cervesa al PortAventura, eh?
0: Ah, i molt gran, eh?
1: I sí, sí.
0: Gegant, eh?
1: I barata.
0: Molt heavy. A veure qui ens va trucant per aquí. Vinga, va.
2: Sí!
0: No contesta, eh?
1: No hi ha ningú?
0: No hi ha ningú.
1: Hola?
0: No contesta? Per favor!
1: Hola!
0: Una broma que volíem fer.
1: Mare de Déu. No ens ho posen gens fàcil.
0: Però gens, eh?
1: Gens fàcil.
0: Vinga, va, truca ara i canta el nostre karaoke de reggaeton.
3: 93 545 68 68.
0: És el telèfon obert des d'ara i fins les 10, perquè a partir de les 10 tenim confessions anònimes.
1: Les confessions anònimes que també podeu enviar, igual que les bromes telefòniques, al WhatsApp 699 69 69 69.
0: Hola, bona nit. Hola.
1: Hola.
0: Com et dius?
4: Francisco.
0: Francisco, des d'on has trucat?
1: El Paco.
4: Des de Megamafei.
0: Molt bé, Francisco. Què vols cantar?
4: Mira, te va cantar mi padre la CDC.
0: Ei, sí, sí.
1: En sèrio?
4: Sí, canta CDC. Mira, canta-la, eh? Le da vergüenza.
0: Li va per conya? Vinga, va, anem a cantar una mica ACDC, va. Bueno, anava de reggaeton.
4: ¿Cómo?
0: ¡Vámonos!
4: Venga, dale caña.
0: Caram. Cantaràs, Francisco?
4: Canta, le gusta. Dale caña con los punteos.
0: Venga, Francisco, dale caña.
4: Venga, gracias.
0: No, que la cantis.
4: Ah, yo no sé cantar, yo canto flamenco.
1: Pero, ¿cómo que flamenco? ¿Cantas flamenco?
4: No, qué broma.
1: Way to hell. Oh.
0: Venga, Francisco, que vagi bé, tío.
1: Vale. Adéu, Paco.
0: Adéu, Fran.
4: Adéu, gracias.
0: Hola. Hola. No?
1: No hi ha ningú.
0: Bueno. Pues venga, va, truca'ns ara i cantes en directe al nostre karaoke de reggaeton.
1: Vamos, llame ahora.
0: Hola, bona nit. Per favor, què us passa avui, tio?
1: Va, recordar-vos, no truqueu al WhatsApp, truqueu al directe 935456868 per cantar reggaeton amb nosaltres.
0: Bona nit.
5: Què passa?
0: Menos mal, com et dius tu? A veure.
5: Jo, Marc, i tu?
0: Va, jo, Miquel, Marc, encantat. Què vols cantar?
5: Que canta, espera, que tinc aquí a la meva col·lega, Júlia, que triarà ella la cançó.
0: La col·lega.
1: Col·lega, iaia.
0: La col·lega. Bueno. Què vols?
5: No. No podem dir-ho per la ràdio, que està la meva nòvia escoltant. Bueno, va, que...
0: Dios, què?
1: Molt bé, eh? Vaya lío de faldas. Faldas.
5: No es pot dir, tot queda en família.
0: Però sou col·legues o sou algú més que col·legues?
5: Som col·legues. Júlia, que som.
6: Som col·legues.
0: Es diu Júlia. I ell es diu Marc.
5: Sí.
1: I la teva nòvia, Marc, com es diu, que has dit que tens?
5: No, que només falta que t'estigui escoltant.
0: D'on sou? D'on sou?
5: Jo de Barcelona.
0: De Barcelona, clar, Barcelona és molt gran, clar.
1: I la Júlia? I la Júlia d'on és? També?
6: Sabadell.
0: De Sabadell.
1: Dios, vaya pareja.
0: I la Júlia també té nòvio?
6: No, jo no.
1: Ah, o sigui, l'únic que s'està equivocant és el Marc, la Júlia està fent normal.
6: Jo soc lliure.
5: Ella té la consciència tranquil·la.
0: Ah, per tant, tu no, això vol dir que tu estàs fent coses dolentes ara mateix.
1: Vaya porca.
5: Jo no he dit això.
1: Marc, ets una porca.
5: A sobre que va ser ella, saps?
0: Per tant, Marc, què se sent posar les banyes? Perquè ara mateix ho estàs fent.
5: No, a mi me les han posat, jo no les he posat.
1: Ah, t'han posat les banyes, Marc?
5: Sí, tio.
1: Com va ser? Explica'ns. Però amb qui va ser, Marc? Amb qui et van posar les banyes? Amb un col·lega o amb qui?
5: Que va, amb un profe d'anglès.
0: Amb un profe d'anglès? Yes.
5: Amb un guiri que tenia una cara, loco, a sobre.
1: Li va fer una blowjob?
5: Pues segurament.
1: Hòstia.
0: I a sobre que t'han posat a tu les banyes i se sap el que és, tu vai, ho tornes a fer-ho amb la teva parella.
1: Amb la Júlia, a sobre.
5: No.
1: I a més la Júlia.
5: Que no... Júlia, digue'l,
6: tio. A mi no, jo.
1: Hola!
0: És que aquí estan passant coses que no haurien de passar, Marc.
1: És que en teoria sou amics, però hi ha molta apropament.
0: Hi ha molta connexió.
1: Hi ha molta, molt perreo, eh?
0: Una pregunta, Marc i Júlia.
5: Digue'm.
0: Heu fet una mica de petting?
5: Ara...
1: S'ho pensen molt, eh?
0: Sí. Júlia, vas a la Júlia, que la Júlia serà més sincera que tu, Marc.
6: Jo no tinc cap una explicació.
0: Eh? Clar, clar, justament per això te podem preguntar a tu, perquè tu no has de donar explicacions.
6: Escolta...
0: Ui, ara no tens cobertura.
1: Oh, oh.
5: Però això no, si era la puedes contar conmigo.
6: Ah, vale, pues sobretot tu.
5: Nati Peluso, tio, però jo no me la sé. Fica.
0: Bueno, guapos, us pengem perquè esteu posant les banyes.
1: No hi ha història, exacte.
0: Vinga, adeu. A més, no teníeu cobertures.
2: Exacte.
0: Hola. Hola.
2: Hola.
0: Hola, baixa'm el volum. Com et dius?
2: Vale, me dic Martí Sanper.
0: Martí, i què vols cantar?
2: Voy cantar Caminando por la vida de Melendi.
1: De Melendi? A veure, menys mal que era de reggaeton, mare meva, avui la gent, eh?
0: Sí, no?
1: Com ens canvia el planning?
2: Vols de reggaeton? Va, la playa
0: del My Towers.
1: Yo te lo hice...
0: Vale, doncs vinga, és que de veritat com sou, eh? Doncs va, anem a cantar, va. La playa de My Towers.
2: Baby.
0: Venga, va.
7: Yo te lo hice a ti en la playa,
2: junto al frente de la orilla, y yo no sabía nada, pero solo tres

0: La sap molt bé.
1: Bravo, bravo, bravo, que bravo. De moment és qui millor se la sap, Hòstia, hòstia, hòstia.
0: Després de 3/4 d'hora de programa tenim de moment el millor cantant. De moment.
1: Tot i que... Ui, tot i que sembla que es farà una palla ara mateix, per mare meva. Bueno, calma, calma, tots.
0: Quina energia, com m'agrada, clar que sí, com ha de ser. Molt bé, guapos, gràcies, bon fin de...
2: Adéu. Aquest programa serà pitjor que una ressaca.
3: Escoltes el flash...

0: Bad Bunny Baby. Bad Bunny Baby. Bad Bunny Baby.
1: Bunny, Bunny.
0: Ah, sí? Si vols demanar una broma telefònica, envia'ns un WhatsApp ara mateix, va!
2: Envia'ns un WhatsApp.
0: Vinga.
2: 699-69-69-69.
0: I no només això, a partir de les 10, d'aquí una hora justa, començaran les vostres confessions anònimes. Si voleu confessar-vos en directe de manera 100% anònima, també ho podeu fer a través del WhatsApp de la ràdio.
1: Exacte, el mateix número de telèfon de WhatsApp, el 699-69-69-69. Però ara, per trucar-nos i dir-nos la millor cançó de reggaeton, és el 935456868.
0: Efectivament, ara estem fent el nostre karaoke de reggaeton. Sí. Heu de trucar i cantar la vostra cançó de reggaeton preferida. I ja està, així de fàcil.
1: Exacte.
0: Perquè el programa és per gent fàcil. No som un programa per intel·lectuals.
1: Tu ets un tio fàcil, diries, Miquel? Quan surts de festa, ets fàcil o no?
0: La veritat és que no.
1: jo abans era fàcil, eh?
0: Sí?
1: De festa, sí, sí. A mi se m'apropaven i jo era, vale, perfecto. No, era bastant puti. Oi, per favor, però que encara hi ha nens, que encara no són les 9. Que d'aquí res seran les 9 i ja podrem fer aquests comentaris.
0: Hem de posar la cançó d'anar a dormir.
1: És veritat.
0: En 15 segons sona la cançó d'anar a dormir.
1: Oh, no, no.
0: És molt heavy.
1: Oh, no, no.
0: Atenció, perquè en 10 segons sona la cançó d'anar a dormir.
1: I segurament ningú vagi a dormir perquè és divendres.
0: En 5 segons, en 4, 3, 2, 1...
3: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flaix Urban us desitja bona nit.

0: Ens sap molt de greu, però a partir de les 9 els nens no poden trucar al Flash Urban.
1: Sí, és una llàstima, però no pot ser. Bueno, ens podeu escoltar. Clar, això és important, que ens podeu escoltar. Clar, això sí. Clar.
0: Vinga, va, 9 hores en marxa. Ah, això és el Flash Urban. Truca ara i canta la teva cançó en directe.
2: Truca'ns ara. Va, va, va. 93 545 68 68.
0: Versió karaoke, aquest divendres, dia 2 d'octubre.
1: 2 d'octubre, com passa el temps, bro?
0: Molt heavy.
1: Abans d'ahir era estiu, estàvem allà als nostres destins de vacances, i ara mira'ns aquí a octubre ja, d'aquí res Halloween, després Nadal...
0: I ja portem un mes de temporada.
1: Per favor.
0: Un mes.
1: M'estic fent gran.
0: Un mes aguantant-te cada dia 8 hores.
1: Buah. Vaya drama, eh?
0: És que no sabeu el que és aguantar el Tomàs cada dia 8 hores.
1: Oye, no me vendes així, eh? Que sóc meravellós. La meva companyia és magnífica. I lo bé que tu passes.
0: Sí, sí. Sí, sí.
2: 93 545 68 68.
0: Canta ara mateix en directe la teva cançó de reggaeton preferida.
1: Canti, canti amb nosaltres. 93 545 68 68. Recordem la pregunta del dia. Quina és la millor cançó de reggaeton de la història? Ens truques i ens ho dius. I la cantes.
0: I ja està. És tan fàcil com això.
1: És que, i la gent, saps el millor de tot? Que la gent m'ho demana per WhatsApp. I és en plan, a veure, capullos, amb tot el respecte. Truqueu i dieu la cançó, no m'ho dieu per WhatsApp, joder.
0: És que no serveix de res per WhatsApp, perquè no entrareu en directe.
1: Demano molt més de vosaltres, hòstia.
0: És que arribeu on t'arribeu, a vegades.
1: És que ja n'hi ha prou.
0: Hola, bona nit. Veus com arriba on t'arriba?
1: És que què sou? Què sou?
3: Doggy Style.
0: Ara sí. Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Com et dius, carinyo?
4: Irene.
0: Irene, des d'on ens truques, guapa?
4: Des de TGN.
0: Des d'on?
4: Des de Tarragona.
0: Ah, Tarragona.
1: Ah, TGN, hòstia, mare meva, ja podries dir Tarragona, eh? Vaya paga.
0: Irene, estàs soltera? Que
4: gilipollet.
0: Estàs soltera?
4: Digue'm.
0: Que si estàs soltera.
1: Ah, per la sorda.
4: No.
0: Ah, no? Ah, vale.
1: I qui t'aguanta si sempre dius TGN? Qui t'aguanta així?
4: La veritat que no dic mai, no sé per què ho he dit, en verdad.
0: Ah, perquè vas de guaiona ara, no?
1: Clar,
0: estàs per la ràdio.
4: No, que va, que va.
0: Clar. Com es diu el teu marit?
4: Ian.
0: Molt bé.
4: Sí.
0: Quan fa que estàs amb l'Ian?
4: Doncs mira, d'aquí 2 setmanes, 5 anys.
0: Uf, i tant l'aguantes?
1: Joder.
4: Tant aguanta, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Mare meva, eh? Com esteu lluitant? Perquè això no promet molt, eh? La vostra relació.
4: L'amor de veritat.
0: Ah, sí?
4: Sí, tant.
0: I què és el millor que té l'Ian, Irene?
4: Doncs que em fa feliç, que és la meva llum.
1: Ala, la meva llum, eh?
0: Que cursi, eh?
1: Això és que és molt maco, l'Ian.
0: Oh,
4: molt.
0: Clar, molt bé.
1: I què fa l'Ian ara? Està con su amante o què està fent?
4: No, m'està fent pizzas per sopar.
0: Molt bé.
1: Pues mira, ja et
0: com
1: fa...
0: Ah, quin susto!
1: Mare de Déu!
0: M'han espantat en directe.
1: A mi també. Qui era?
0: La del backstage.
1: Ah, l'Andrea Romera.
0: Susto. Bueno, quina cançó vols cantar?
4: Jo diria que ¿Dónde están las gatas?
0: ¿Dónde están las gatas?
1: On són? On són les gatetes?
0: Doncs va.
4: La festa, jo arribo a...
0: Doncs va, a més de cantar la cançó d'On estan les gates, tu pots, va.
4: Ah, que l'he de cantar.
0: Home, clar.
4: Ja.
0: Vinga, tu pots, Irene, canta la cançó.
4: Vinga, va. ¿Dónde está la gata que roba? ¿Dónde está la gata que tenia una nit tirant pa'lante? ¿Dónde está el corillo tirado de maleante? ¿Dónde está el descante?
0: Hòstia, pues sí que te la saps, de veritat, eh?
1: Home, se la sap de memòria.
4: ¿Dónde va a pagar un trago? ¿Tiene aquella gana que me están mirando?
0: Súbelo. Molt bé. Molt bé, Irene, cantes molt bé, carinyo. Que vagi bé.
1: Irene, que te crece el pene.
0: Adéu, Irene, que vagi bé.
1: Vinga.
0: Adéu. Vinga, va, més cançons que podeu cantar ara mateix en directe.
2: 93 545 68 68.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Sí.
5: Manel.
0: Com?
5: El Manel.
0: Manel. Ai, tornes a trucar, Manel.
1: Però què et passa, Manel? Estàs enamorat de nosaltres o què?
5: No, perquè ja que no truca ningú, o es pengen, doncs truco.
1: Però si ens està trucant gent, com que ningú?
5: Com, perdona?
0: Així sona
5: el telèfon.
0: Ah, vale. Pues a veure, Manel, que ja has trucat abans, vale, guapo? Vinga, adéu. Hola.
6: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
6: Meritxell.
0: I què vols cantar?
6: De ciento.
0: ¿Com?
1: ¿De ciento o por ciento? Meritxell, què et passa?
6: 300.
0: Ah, 300. Vale.
1: Ah, de J.C. Rayas.
0: Sí. Ah. Molaria que quan entréssiu en directe si féssiu una mica més fàcils, eh? Perquè, sí. Bueno... Va, que tu pots, Meritxell.
6: Vale, perdó.
0: No, va.
6: És que no la canto jo.
0: Qui la cantarà?
6: El meu xicot.
0: Oh. Doncs vinga, va, que canti.
6: Que se la sap.
3: Vinga.
6: Cántala, cántala. No sé, mételo. Me está fotiendo bronca. Me está diciendo que la he cagado.
0: ¿Por qué? ¿Por qué la he cagado?
6: Porque me estaba diciendo en veu baixa, me estaba chivatando. Y yo antes me he equivocado.
0: Pasa al teu novio.
1: Pásalo, pásalo.
0: Anirá más rápido.
6: Al paso.
0: Porque tú no te enteras de res, guapa. ¿Cómo has igual?
6: Sí, gracias.
0: ¿Cómo has igual?
5: Hola,
0: Cristian. Cristian.
5: Hola,
6: Cristian.
1: Cristian, vine aquí, parla.
5: La cançó és 300, de Wisin y Yandel.
1: Ah, no és de 300, és de 300 de Wisin y Yandel, vale.
0: Ah, vale.
5: Te siento.
1: Ah, és que no sap parlar la putíssima Meritxell, mare meva.
0: No s'entén res de teva nòvia, eh? Per favor, aquesta. Doncs vinga, va, ja pots cantar.
6: Canta.
0: Tu pots, va.
6: ¿Me has de cantar?
3: No puedo ya disimular. Te toco y empiezo a temblar. ¿Qué piensas tú al desnudarte? Me miras y me pides más. Sudados los dos. Perdí el control.
1: Oye, no ho fa malament, eh?
0: És la seva cançó de la seva vida, jo crec.
1: Sí, sí, sí. Has parat tota la vida per cantar això a la ràdio, eh?
5: Gràcies.
0: Adéu, maco, que vagi bé.
1: Vinga.
5: Adéu.
2: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.
7: Bebé, que hay de malo.

0: Això es diu Aire, Lucho RK. Una cosa que ens acaba de passar aquí en directe a la ràdio és que un oient que es diu Mohamed,
1: sí,
0: ens ha regalat unes pizzas de manera sorpresa i ens acaben d'arribar unes pizzas del Domino's.
1: No, no. És que unes pizzas no us
0: un bufet ens ha arribat aquí.
1: Dues pizzas, nuggets picantes, nuggets normales, alitas de pollo, tires de pollo i patates fregides. Bro, una cosa.
0: Un tal Mohamed ens ha enviat això des del Domino's Pizza.
1: Però és que això no pot ser.
0: Però una barbaritat de menjar que ens ha arribat aquí.
1: Estic menjant un nugget picante.
0: A veure. Està bo?
1: La veritat és que està que te cagues.
0: Ah, bueno, doncs pues mira, ja tenim sopar gratis avui.
1: Molt bé.
0: Bueno, doncs pues gràcies, Mohamed, aquesta persona que ens ha enviat de manera sorpresa. És que, però un bufet complet. Hi ha no, molt de menjar, i Coca-Cola, hi ha tot.
1: Jo és que no entenc què hem fet bé a la vida per rebre això. No ho entenc.
0: No, no, estic flipant. Bueno, gràcies, Mohamed.
1: Bravo, Moja.
0: Un aplaudiment per tu. Va, continuem el programa. Amb la panxa plena. Hola.
1: La panxi.
0: Ai.
1: Que borde.
0: Hi ha gent maca com el Mohamed, hi ha gent gilipolles com aquest que penja.
1: Hi ha gent saps? molt dolenta.
0: De veritat, eh?
2: Oh. 93-545-68-68.
0: Bona nit. Hola.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Antonio.
0: Antonio, des d'on ens truques?
1: Antoni.
3: Des de Molins de Rei.
0: Molt bé, i què vols contar, tu?
3: Siente el Mundial.
0: Siente
1: el Mundial.
0: I què canta, això?
1: David, que és la cançó d'aquest any del Mundial espanyolada, o què?
3: Sí.
0: Ah, Siente el Mundial.
1: D'aquí és.
0: És això?
1: Buf.
3: Sí.
0: Animalist 21 i Maxi Miller.
1: Què són, això? Influencers d'esports, streamers de futbol o què?
3: Sí.
0: Doncs va, canta, Antonio.
3: Mi equipo es campeón, siente, cómo se siente, me mira mucha gente.
0: Vaya cutrada de cançó, no, Antonio?
1: És que, és tu, que només veus la foto de l'artista...
0: És horrorós, això.
1: I mira que el tio, jo sé qui és un influencer molt conegut, però és que sí? La seva música és una tiesada.
0: Però com et pot agradar això, Antonio, tio?
1: Ai, Antonio.
0: Bueno, va, adéu, Antonio. És que no parla tampoc l'Antonio.
1: Avui estan com raros, tio,
0: sí,
1: la gent.
0: Sí, avui estan atontats.
1: Què us passa?
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Isaac.
0: Isaac, tu què vols cantar?
4: ¿Dónde está Curazao?
0: Ah, això és una altra cosa.
1: Aquesta està guapa. Buah, és la meva cançó de l'estiu, jo crec. Aquesta
4: és la barbaritat.
1: Està molt guapa. Aquí ens la sabem de memòria. Tu te la saps de memòria, Isaac, o no?
4: Sí.
0: Està entrat, això?
1: Jo diria que sí.
0: Ves-la cantant, ves-la cantant.
1: Ves-la cantant, que tu pots.
4: Uau, hòstia. Empezó el Mundial, Palma Infantino... Por sobredosis de fentanilo, abre el estadio, un gordo a tiros, bienvenidos a Estados Unidos.
1: La cançó és tan heavy que la van treure de Spotify i ara només es pot trobar a YouTube, si no m'equivoco.
0: Ah, sí?
4: Ah, sí.
0: Sí, per això sí. No la trobo. Doncs pues molt bé, sort que te la saps, perquè jo no la puc posar. Molt bé. Gràcies, tio, bon fin de... Venga. Que vagi bé.
4: Igualment.
0: Adéu, maco. Bona nit, qui ens truca?
5: Hola.
0: Hola, qui ets?
5: Som la Maya i la Berta i volem que poseu
6: Toto de Loca.
0: Toto de Loca.
1: Hòstia, de la mètrica.
0: La voleu cantar?
1: Però, mare meva.
0: Però què us passa avui, tio? Avui.
1: Nois, quan truqueu, no pengeu, vale? És molt fàcil, només és parlar amb nosaltres, home.
0: Però avui, concretament, la gent no està bé.
1: És que són tots, a més, eh?
0: Sí, sí, no hi ha ni un que salvi. Hola.
5: Cordú, se'ns ha penjat.
0: Ah, vale. Vale, doncs vinga, va, anem a cantar.

0: súper suave. La tarde, yo que estoy viendo que todo el mundo lo sabe.
1: Molt bé. Vinga, va, som-hi.
2: Ui, ui, la niña.
1: Molt bé.
2: La niña, por favor.
1: Com ha de ser.
0: La tria
1: la Berta, eh? Sí, però us la sabeu de memòria, aquesta cançó, eh?
0: No.
1: Tienes todo de loca.
2: Perra, pon la boca, no, mano.
1: Per favor.
2: No, Is, per favor.
1: Molt bé, guapes, que vagi bé.
2: Venga.
3: Escoltes el Flash Urban amb Miquel González i Tomàs.

0: flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
1: Ten Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses. Busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
2: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM. 86 22 88.
3: Departament comercial del grup Flash Andorra.
4: Flash FM.
5: Momentos

0: Que vi perriando.
1: Podem dir el que ha passat amb les pizzas? Sí, no ho diem.
0: Hi ha un moja que ens ha regalat pizza.
1: No, no és veritat.
0: El moja...
1: No, no és veritat.
0: Pots
1: no menjar amb la boca plena? No. Perdó, parla amb la boca plena? Aviam, us explico el context.

0: Que bro, vaya drama.
1: Pobra moja.
0: No, no, bro, fatal.
1: I jo dient per antena, oi, gràcies, moja.
0: Clar, i jo he preguntat a un tal moja que ens ha escrit i li he dit, oye, què ens has portat menjar? I no m'ha contestat. Clar, no té res a veure amb això.
1: Hòstia, però que bones les pizzas, eh? Els nuggets, anar fent.
0: Sí, Domino's, poseu-vos les piles, eh?
1: Sí, els nuggets no estaven tan... Però no ens queixarem perquè, clar, estem sopant gratis robant a la gent, s'esforç.
0: No, a veure, clar, les coses clares i el tecnoscuro.
1: També, si el del Globo s'ha equivocat, no és culpa nostra.
0: Exacte.
1: Truquem al Domino's Pizza.
0: Home, tu creus? Per dir-li què ha passat això? Diem, oye, mira, somos d'una ràdio... Bueno, som d'una ràdio i pensàvem què tal, però al final qual? Això, fem això?
1: Bueno, ho fem o...
0: No, no, jo m'atreveixo a tot, Miquel. Tu ja saps que no faig asco.
1: Domino's Pizza Barcelona. No sóc un robot.
0: Molt bé.
1: Collons. Amb motocicleta.
0: Però hi ha molts Domino's, no? Brr. Sí que t'ha sentat bé el nugget, eh?
1: És que hi havia molta pizza... El Moja s'havia demanat mig Domino pizza, eh?
0: A més, tot era pollastre.
1: Clar, perquè és el Moja.
0: És el Moja, clar, t'he sentit.
1: Sí,
0: sentit.
1: No tenia res que posa en porc, ni res. Clar. Vale, a carrer València, suposo que és el que està més a prop.
0: Truquem i els hi diem? Pues venga.
1: Però clar, els hi diem que ens ho hem menjat. Però que li portin al Moja, realment...
0: Clar, que confirmem que al Moja no li ha arribat.
1: Clar, clar, que li portin al pobre home, el mateix pedido que havia fet, saps? Pobre Moja, tio.
2: ¡Domino's Pizza! Te informamos que tienes la información de protección de datos y de alérgenos en nuestra web.
0: Vale, vale. ¡Ay, ya está! ¡Qué fácil! ¡Domino's Pizza! Perdó.
1: És que la pizza s'ha posat molt bé, eh?
0: És que senta malament, també et dic. Ja podria haver sigut un pokeball.
1: Ens ha agafat al carrer València? Si no, truco del carrer Calàbria.
0: Ja podria arribar xampant. Vaya mòbil de polla.
1: Però podeu agafar el telèfon, que al Moja no li ha arribat el menjar.
0: Escucha, mis pizzas.
1: Va. No, no agafen el telèfon, els del Domino's.
0: Però si són les 9:30 i 26. Ara. Hola.
3: Domino's Pizza, ¿en qué puedo ayudarle?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola.
0: Oye, mira, te voy a explicar algo que es un poco curioso, pero que es real, ¿vale? Ahora mismo estás hablando con Flash FM, somos una radio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Molt bé.
1: Estàs en directe a la ràdio.
0: Estàs en directe, estàs sonant al Flash Urban. T'explico la trucada, no és res aleatori, és que, veuràs, de sobte una companya de l'empresa on treballem ens ha portat dues pizzas i tres de pollastre fregit i patates i de tot.
1: Per un tal Moja.
0: Clar, el tema és que pensàvem que un oient que es diu Mohamed ens ha portat això de regal, perquè a vegades ens envien menjar, sí. McDonald's i coses.
1: Però no era així.
0: El tema és que s'ha equivocat el repartidor i anava pel número Passeig de Gràcia 53 i l'ha portat al 55, que és la nostra empresa.
1: Sí, l'únic que ja ens hem menjat quasi tot. Ja ens ho hem menjat tot, quasi.
0: Ens ho hem menjat i ens hem adonat...
3: I per què us ho mengeu?
0: Perquè pensàvem que era un regal d'un oient.
1: Pensàvem que era un regal d'un oient que ens havia portat pizzas. I no.
0: I després hem mirat el tíquet per assegurar-nos i hem dit, coño, que no, que era lo otro. Llavors...
3: Vale. Bueno, és que ara mateix s'ha saltat amb la central. Us passaré amb la botiga i que mirin a veure què ha passat.
0: Ah, teniu central a Domino's?
1: Que heavy. Sí. Però al Mohamed, sisplau, envieu-li el que ha demanat el pobre home, perquè, clar, deu estar esperant tu a casa seva.
3: Sí, per això. Us passo amb la botiga, vale?
1: Vale.
0: Ara parlarem amb la botiga? Oh. Molt bé! Ni Apple Store, eh?
1: No. El Domino's Pizza.
0: Oye, però aquest...
1: Ara, la publicitat que li estem fent avui ja poden estar contents, eh?
0: Però si acabem de dir que el pollo no val res.
1: Ah, bueno, això és veritat.
0: Una cosa, tenen centraleta?
1: Home, Domino's és mundial, eh? Normal.
0: Domino's Pizza! Així t'agafa, vaya susto, eh?
1: Això, amb aquesta música, menjant-te una bona pizza.
0: Bona música d'espera. No, no molesta. És que hi ha algunes que donen pel cul. Aquesta està guapa.
1: Mentre que et vas menjar la teva pizza... Escoltes la música de Domino's Pizza. Que, per cert, ens estan donant contingut avui al programa.
0: I sopar.
1: I sopar.
0: Ens han donat contingut.
1: Ens han donat de tot el Domino's Pizza.
0: Les pizzas.
1: Demà tothom al Domino's Pizza menja nuggets.
0: Bueno, calma, que tampoc ens han pagat.
1: Això és veritat.
0: A més, recomanant els nuggets i dale, eh? Que són la peste.
1: Els nuggets no valen per res, però bueno, la pizza val bé, està bé.
0: I... Sembla Heidi, eh?
1: Sí. Lo bo que mira, avui ja hem sopat.

0: Sí, perquè ja estava agobiat amb què feia per sopar i...
1: Pues ja està. I diu la senyora, bueno, per què has menjat les pizzas? Bueno, senyora, doncs no la portis a casa meva.
0: Ens fot bronca. Clar. Vaya, vaya, vaya. Vaya.
1: Vaya.
0: Vaya, vaya.
1: Vaya. Deu agafar el telèfon.
0: A veure, molta, molta centralita, però aquí no contesta ni Dios. En Domino's nos preocupamos porque el servicio al cliente sea 100% efectivo. Molt. Pues no sembla. Ens ha arribat a nosaltres.
1: Podeu agafar el telèfon, ja.
0: Ai, doncs no agafen, eh?
1: No, no.
0: Vaya ratolins de camp.
1: Jo estic patint pel Moja, que està esperant les seves pizzas.
0: Sí, s'atontava molt mentre menjaves a la cuina.
1: Però el Moja ha demanat molt de menjar, eh?
0: Si és, si és per ell, el Moja, vaya panxa del bou, sí, que deu tenir. Potser era una empresa... Clar, era com una oficina, que no sé com es deia, en Departed no sé
1: sí,
0: què.
1: Sí, està el tiquet per allà. Sí. Bueno, al final, mira, ens menjarem la pizza, si no ens agafen el telèfon.
0: Sí. Bueno, si ja ens hem menjat, què dius?
1: Bueno, ja ho hem fet, però
0: no,
1: vull
0: no
1: dir...
0: No quedis bé, si ja...
1: No, vull dir, sense consciència,
0: clar,
1: saps?
0: Clar, exacte, sense sentir-nos malament.
1: Clar, exacte. Truco una altra botiga, truco el de carrer Calàbria.
0: Però crec que sempre t'agafen la centraleta.
1: Ah.
0: Clar, aquest és el problema. Si no, podem fer una broma telefònica.
1: Fem una cosa.
0: Què?
1: Agafem un tros de pizza i després fem una broma telefònica.
0: Vinga, va, sopar.
1: Vinga.
2: Ens agradaria disculpar-nos. D'absolutament res. Flash Urban. Flash Urban.

0: Prr, prr.
1: T'ha quedat molt poc gangster, t'he dit.
0: Prr.
1: No et queda gangster dir prr.
0: Prr.
1: Sembles una alarma del mòbil.
0: Prr, prr, prr, prr, prr, prr. La xica perfecta. Soc la xica perfecta.
1: La meva.
0: I anem a fer...
1: Què?
0: Una broma telefònica.
1: És l'hora.
0: Aquí.
1: És el moment. I anem a fer una broma telefònica.
0: Aquí.
1: Anem a fer una broma a la Carla. Hola, Carla. Bueno, el cas, el missatge l'escriu la seva amiga Sofia i diu així. Hola, sóc la Sofia. La meva amiga Carla va tenir un accident de cotxe l'any passat, al juny, i ara està cobrant del seguro cada 3 mesos aproximadament.
0: Hola.
1: En total li hauran donat, ojo al que escoltareu, 20.000 euros.
2: Bomba.
1: Podeu dir-li que l'accident no es veu clar a les càmeres de vigilància i que, per tant, ha de tornar tots els diners.
0: Vale.
1: El seu número és el següent. Es diu Carla Díaz Molina. Va tenir l'accident a un puticlub. Davant
0: sí?
1: del Paradise, de la Jonquera.
0: Ah, sí? Hòstia, me va sortir un TikTok del Paradise l'altre dia.
1: Sí, sí, segur un TikTok. No, vas,
0: sí,
1: anar,
0: sí.
1: No vas anar a consumir, molt bé. Vull. I res, va tenir l'accident amb un col·lega seu, anaven a comprar tabac i era la copilot. Ja està.
3: Hola, grava tu nombre y el motivo de la llamada y comprobaré si esta persona está disponible.
1: Hola, Carla, què tal? Soc en Josep, et truco de la policia. Agafa'm el telèfon, sisplau.
3: Gracias. No cuelgues, por favor.
0: Vale.
4: Pues no, no tengo. ¿Hola?
1: Hola, parlo amb la senyoreta Carla Díaz Molina.
4: No tengo. Sí,
1: com jo. Què tal, com estàs? Mira, truco de la policia de Figueres. Tens un moment per parlar sí. amb mi, sisplau?
4: Sí, sí, sí.
1: Vale, mira, era en relació a un accident que tu vas tenir fa relativament poc.
4: Bueno, fa un any i mig, sí.
1: Exacte, sí, bueno, però és que amb els accidents i el tema dels seguros, nosaltres un any és molt poquet.
4: Doncs, vale, sí, sí.
1: Vale, perfecte. Aleshores, em pots fer, sisplau, 5 cèntims del que va ocórrer?
4: Sí, bueno, jo no me recordo de gaire res, bueno, per no dir-te res. Jo me recordo estar en un bar, doncs, prenent alguna cervesa i va ser, doncs, pujar-me al cotxe del cosí de la meva exparella, anar a comprar tabac i ja despertar-me en la trueta. A mi m'han dit que el que va passar va ser, doncs, això, que el cotxe es va xocar contra un mur de pedres i va volcar cap al costat.
1: Vas consumir però drogues? No... Vas consumir drogues, tu, el cosí del
4: no.
1: que parles? No, no vas consumir res?
4: No, no,
1: ni alcohol,
4: no.
1: ni res?
4: Bueno, alcohol sí, una cervesa, però res, no, res més.
1: Vale. Això va ocórrer davant de... va ser per la Jonquera, oi?
4: Sí.
1: Recordes algun negoci concretament davant del qual va ser l'accident?
4: Bueno, va ser la rotonda del Paradise. On està el Paradise, doncs la rotonda.
1: El Paradise, el club d'escorts, correcte?
4: Sí.
1: Vale.
4: Sí.
1: Vale, vale. Espera, deixa que m'ho apunti. Perdona, és que hi ha info que no està detallada als alguns companys i, bueno, això és... truquem de part de l'empresa d'asseguradora, vale? Tu fins ara t'han anat pagant uns diners, correcte?
4: Sí.
1: Vale, de quina quantitat parlem? El total, més o menys?
4: El total, crec... no sé, el millor 25.
1: Correcte, aquesta és la quantitat aproximada que m'havien donat.
4: Sí. Vale.
1: Aleshores, Carla, hi ha un petit problema de part de l'asseguradora que ens ha demanat que ho controlem i ho mirem i hem revisat unes imatges que encara no s'havien compartit. Aquestes coses triguen per drets i per tal.
4: Sí.
1: I, bueno, per diversos temes a la càmera no es veu que tu ets víctima. Posem-ho així.
4: Però com a què refereixes? No ho entenc.
1: A què hauràs de tornar els diners, Carla, bàsicament.
4: Però que no es veu la imatge, que jo hagi tingut l'accident. Això te refereixes?
1: Exacte.
4: Com no?
1: Es veu una altra cosa, molt diferent.
4: I me pots dir que es veu?
1: Es veu que vosaltres veu provocar aquest suposat accident.
4: I com es va provocar?
1: Bueno, si vols vens aquí amb les imatges i t'ho ensenyo. Tu no te'n recordes de res, no?
4: No, clar, no me'n recordo
1: doncs,
4: de res.
1: Doncs llavors no em qüestionis, t'ho demano, sisplau.
4: Vale, vale.
1: Val? Aleshores...
4: Vale, una pregunta.
1: Sí, sí, sí, sisplau, digue'm.
4: No sé si... Perquè com el meu advocat també està al tanto de tot això, mm-hmm. No sé si li haig de comentar jo, també el trucaríeu vosaltres, no...
1: Nosaltres ja contactarem amb ell. També tenim el seu número.
4: Vale,
1: jo primer et truco tu per fer les coses fàcils, perquè
4: és usuària. Sí, sí.
1: Suposo que aquests diners no te'ls has gastat encara, no?
4: No, no, no.
1: Encara els tens allà... Vale, vale, perfecte. Perfecte. També avisar-te que tu anaves de copilot, efectivament.
4: Sí, sí, sí.
1: Tu anaves amb un conductor, un home.
4: Sí.
1: Potser tu intentaré que no sigui així perquè et veig sincera, però potser l'home s'haurà d'afrontar a un any de presó, eh?
4: Vale. Perquè això no, és que no sabia res.
1: Això és un delicte molt greu. I a més, tenim la sensació de que potser et va drogar, perquè és una cosa molt estranya, que no te'n recordis de res.
4: Vale.
1: Vale.
4: Doncs m'acabes de deixar desconcertada, la veritat.
1: Bueno, per això t'he preguntat si vas consumir algunes drogues o alguna cosa.
4: No. Vale. No. L'únic que això, no me'n recordo de res, però no, jo me'n recordo això, estar al bar anterior ja. I ja està. Res més.
1: Vale. Escolta, Carla, et puc demanar una coseta entre nosaltres?
4: Sí.
1: Que no s'enteri ningú, vale? Si pots fer-me un bizum, vale? Que això és Flash FM, que és una broma telefònica!
0: Carla, que estàs en directe al Flash Urban a Flash FM i ens han demanat que et féssim aquesta broma, tia.
4: ¿Ha sido tú? ¿Qué
1: ha sido la cabrona de Sofía.
0: La Sofía, sigo.
4: Sí, está aquí en mí.
0: ¡Hala! Hostia, Sofía, te has aguantado muy bien el riure, ¿eh?
1: Enhorabona, Sofía, así es como he de aguantar.
0: Muy bien. Carla, insulta a la Sofía que s'ho mereix, tia.
4: Hombre, ¿eh? No, ara m'invitaran un par de copes, ja veuràs.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Ah, sortiu de festa, molt bé, amb els 20.000 euros, molt bé.
0: Però, hòstia, però, Carla, aquest accident va ser molt heavy, no, tia?
4: Sí, una mica. Una
0: Què
4: mica.
0: Va passar, exactament?
1: El Hummer, no?
4: No sé, no me'n recordo.
1: Però com et va pagar el seguro? No ho entenc. Si va ser el teu amic que la va liar, no? O qui va ser?
4: Sí, bueno, amic, un familiar de la meva exparella. Seguro del cotxe, no? Sí.
0: Llavors... Heavy, però què va passar? A la rodona?
4: Sí, a una rodona, sí. No sé, no me'n recordo.
0: Clar, no.
4: Va mirar una puta i se li va anar al cotxe.
0: No, home, no.
1: Mare meva!
0: No, home, no.
1: Però sí que vas forta, Sofia!
0: No, no. Clar, tu només te'n recordes que et vas despertar el trueta i ja està, i no saps
4: sí,
0: res més.
4: Sí, sí.
0: Que heavy.
1: I la Sofia, com a bona amiga, s'està beneficiant dels seus 20.000 euros.
0: Que dolenta.
4: Sí, exacte.
0: Pues avui ho paga tot la Sofia, eh?
1: Ara.
4: Bueno, bueno.
0: Sí, no. Va, guapes, que vagi bé, un petó.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu. Si voleu demanar una broma telefònica, envieu un WhatsApp.
2: Ah. Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: és la graciosa del Quevedo a través del Flash Urban. 10 minuts i arribem a les 10.
1: Ojo.
0: I tenim el telèfon obert.
2: 93 545 68 68.
0: Estan passant com moltes coses, no? Pizzas gratis.
1: Sí,
0: hem
1: sí.
0: tocat el Domino's Pizza.
1: Després hem fet una broma d'un segur de 20.000 euros. No, és que, mare meva, eh?
0: I més coses que passaran, perquè a partir de les 10 farem les vostres confessions anònimes que podeu començar a enviar ara mateix a través del WhatsApp de la ràdio.
2: Envia'ns un WhatsApp.
1: Vamos.
2: 699 69 69 69.
0: Confessa't en directe. 699 69 69 69. No has de dir ni qui ets ni res de res. Només has de dir la teva confessió i ja està. I res més, vale?
1: Exacte. Per això són les confessions anònimes i per això les llegirem fins al punt de les 11 de la nit aquí al Flash Urban.
0: Vinga, va. 699 69 69 69. Ara, però, truca'ns, que tens el telèfon lliure.
2: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Truca i canta la teva cançó de reggaeton preferida. Vinga.
1: Que és divendres.
0: Vinga, va.
2: 93 545 68 68.
0: És el telèfon que està disponible ara mateix perquè cantis la teva cançó de reggaeton preferida en directe.
1: Vinga, va, una mica de karaoke, que és divendres, cap de setmana. Sabem que us encanta la gresca, la xerinola i tot això.
0: Hola, bona nit. Hola.
1: Hola, bones.
0: Bona nit.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Jo em dic Arnau.
0: Arnau, des d'on ens trucas?
3: Des de Cassà de la Selva.
0: Molt bé. I què vols cantar, Arnau, de Cassà de la Selva?
3: Soy una gàrgola.
0: Oh, temazo.
1: Soy una gàrgola, ja ves, eh?
0: Doncs vinga, anem a escoltar Soy una gàrgola del Rau Alejandro.
1: Soy una.
0: Te la saps a memòria, no, Arnau?
3: Aquesta no, però és la meva preferida.
0: Ah, no te la saps, però és la teva preferida.
3: O sigui, tant Alejandro, sí.
0: Ah.
4: Soy una rayola, de noche salimos pa' desayunar.
1: Venga, dale, Alejandro. Que malament, eh? Molt malament, eh?
0: Ah. Bueno, ja. Yeah.
3: Pues que jo no escolto reggaeton, no escolto bachata.
0: Ah, tu escoltes bachata.
1: Ets bachatero.
0: I quina és la teva cançó de bachata preferida, tio?
1: Dardos.
3: No, Dardos no, és molt típica.
0: Ah, ui. Dios. Ella escolta bachata pura i dura.
1: Vaya hater.
0: Quina és la teva bachata preferida, doncs?
3: Dile... Ella i jo d'Aventura i Don Omar.
0: Hòstia, però t'agrada el reggaeton antic, antic, eh?
1: Joder.
0: Quants anys tens, tio?
3: Jo, 12.
0: 12 anys, i t'agrada el reggaeton antic d'aquest rotllo, eh?
3: Sí, per la meva mare.
0: Ah, la teva mare.
1: Ah.
0: Molt bé. Aquesta sí que te la saps a memòria, no?
3: Per no saber-me-la.
0: Doncs vinga, va. Vinga, tu pots.
3: Jo... Jo... No estamos viviendo una aventura castigada por Dios.
0: Molt bé.
3: Un laberint.

0: un autoamor.
1: Clar, aquesta cançó per tu és com el Pare Nostre, te la saps tota. Eh?
2: Sí, sí, a l'ABC de la seva vida. Sí, fantàstic.
1: Sí. Molt bé, Arnau. Què faràs aquest cap de setmana, tio?
0: Jo tinc partit.
1: De què?
0: De bàsquet.
1: Molt bé.
2: Hòstia, deu ser molt alt, no, tu, o què?
0: Sí, bastant.
1: Molt bé. Vaya grande.
2: Pues vinga, Arnau. Un tio vintage. T'estimem, Arnau.
1: Bon fin de...
0: Jo també t'estimo.
1: Adéu. Hola.
3: Hola, bona nit.
1: Com et dius?
3: Soc l'Adri, a Martorell.
1: Adri, tu què vols cantar?
3: La de Gaka Only.
1: Tu ets a Martorell?
2: Clar, clar, és que
3: sí,
2: un moment.
3: Sí, soc de Martorell.
1: Demà vindràs?
3: Clar que sí, home.
1: Ara! Molt bé.
2: La cabra.
1: Doncs anem a celebrar-ho, cantant Gaka Only. Vinga, Adri.
3: Follow me, tú eres life for me. Yo tu rap y gata, tú estás only. Mándame tú y muelo cabeza a ritmo del tito. Conmigo esa gata se escapó.
1: Wow.
3: Y nunca nadie lo notó. Que conmigo la vi. Esta noche la pasó cantándote.
1: Fem una cosa, Adri. Adri, si demà vens, la cantes tu en directe i et donarem el micro a la mà i cantaràs aquesta cançó, vale?
2: Exacte.
3: No ho dubtis.
2: Molt bé. Aniràs sol o amb col·legues o amb el teu pare? Què faràs?
3: Pues, doncs mira, al matí anirem a una exhibició d'avions i a la nit a gossar-la amb vosaltres.
1: Vaya diazo, tens demà, no?
2: A gossar-la, molt bé. I amb qui aniràs, amb qui aniràs? Amb family?
3: Aniré amb un amic, amb el meu millor amic, i després a la nit també amb el meu pare i amb ell.
1: Molt bé.
2: Molt bé, vaya ambientazo, niño.
1: Pues demà cantaràs Gaka Only en directe, vale? Perfecte. El Flash Urban de Martorell.
3: Que vagi bé, Miquel i Tomàs, una abraçada.
2: Adéu, xaval.
1: Demà, des de les 10 de la nit, Flash Urban en directe des de Martorell, que podeu venir de públic a veure com fem el programa.
2: Toma ja, això serà a la nau 2 de Can Oliveres. Guardeu-vos la ubicació perquè allà tindreu entrada lliure per assistir al programa i per intentar guanyar molts premis i, sobretot, passar-vos-ho molt bé al nostre costat.
1: Dios.
2: Molt guapo.
1: Atenció, perquè falten només 4 minuts per les confessions anònimes.
2: Hòstia.
1: Si vols enviar una confessió, envia un WhatsApp ara mateix.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: No has de dir res. Només has de confessar-te i ja està. No has de dir qui ets, ni d'on ets, ni res. Només has de dir què vols compartir amb nosaltres i punto, vale?
2: És molt senzill. Va, les confessions al WhatsApp. 699-69-69-69.
4: Què passa, cabres? Truqueu ara mateix al 93-545-68-68. Flash Urban. Shout out to my man, Mover Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

Flash FM. Són les 10. De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Flash.

0: Antor, això es diu Talk to You. Què?
1: Vaya huevos, eh? Com que Antor?
0: Ai, Anoter, perdó.
1: Anoter, mare de Déu.
0: És que estic de cap de setmana, jo, ja saps.
1: Ja estàs descansant?
0: Sí, sí.
1: Bueno, doncs no descansis tant, que demà també treballem amb Martorell, eh?
0: És veritat. I a més, ara comença la millor secció de la setmana. Primer de tot, perquè ens agrada, i segon, perquè vol dir que ens anem de cap de setmana.
1: Exacte.
0: És la secció que es diu... Confessions anònimes. Heu de confessar-vos ara mateix a través del WhatsApp. Si algú vol trucar a confessar-se per telèfon, també pot trucar, només faltaria, vale?
1: Sí.
0: Però sí que ens agrada fer-ho per WhatsApp perquè és com més anònim encara.
1: És més,
0: saps?
1: Íntim, no? És més,
0: exacte,
1: íntim el tema.
0: Molt bé.
1: Aviam, ens acaba d'arribar un àudio que nosaltres no hem volgut escoltar, volíem que fos sorpresa.
0: Vale.
1: És un àudio de 50 segons.
0: De 50, vale.
1: I jo crec que pot ser divertit escoltar això de sorpresa, vale. Insisteixo.
0: Si voleu confessar-vos, el WhatsApp és el 699-69-69-69. A veure què ens confessen, a veure.
2: És una confessió, vale, que vaig conèixer un noi per el Tinder perquè d'aquest cap de setmana. Bueno, va donar la targeta de crèdit al meu per anar a un hotel de 5 estrelles, me diu que està malalt a l'hospital. M'envia la pasta per anar a l'hotel, vale, perquè no m'ho carreguin a mi. Li dic, sí, tranquil, que està tot anul·lat i no te preocupes. Bueno, estic anant de camí amb la meva millor amiga a un hotel de 5 estrelles, amb spa, desayuno incluido, cama de matrimoni, comida, bueno, de tot, sortida tard i no sé què més. Ah, i damunt és que anava a fer jo 20 anys de que em casava, però era el primer any de divorciada. I ho celebro amb la meva millor amiga. Bueno,
3: que
2: és un
3: puntazo.
2: És un puntazo, això, crec jo. Estem de camí al pedazo hotelazo, que no podem dir el nom, de 5 estrelles. Impressionant.
1: I això ho ha pagat un tio de Tinder.
0: I aquesta senyora ara mateix va a direcció a un hotel que ho ha pagat un pavo de Tinder que està malalt al seu llit i que no hi pot anar-hi.
1: Valla fresca.
0: Per no dir altres coses.
1: O sigui, una cosa, tia. Aquest tio malalt i tu t'aprofites i et beneficies econòmicament?
0: Però aquest home també et digui que és una mica tonto.
1: Home, pues
0: la
1: sí.
0: Cosa és clara. Si l'home és tonto, s'aprofita. També és veritat.
1: Sí, el tio és un pagafantes.
0: Clar.
1: Aquest és el terme.
0: És tonto, s'aprofita. Però bueno.
1: Doncs primera confessió de la nit.
0: M'ha agradat aquesta confessió, aniria amb elles.
1: Tenim una altra confessió molt curta,
0: ah, sí?
1: Però molt graciosa.
0: Vale.
1: En aquest cas és missatge de text. I diu així. Hice una videollamada con mi novia mientras una chica me la chupaba.
4: Tomba.
1: O sigui, a veure...
0: És molt heavy. Però... O sigui, què us passa, cabrons?
1: O sigui, i la cara com la poses?
0: Clar, i a l'hora d'ejacular, què?
1: Hòstia.
0: Has de dissimular molt bé?
1: És que...
0: Però és de molt mala persona estar fent una videotrucada amb la teva nòvia mentre que una altra noia te l'està menjant.
1: És que, clar, davant de la nòvia. Quin horror, eh?
0: Però no se t'acau la cara de vergonya. És molt heavy.
1: Hòstia, a mi saps què em va passar un cop?
0: Dius, vas posar els cuernos?
1: No. Estava fent una videotrucada amb dos amics, un amic i una amiga, que els dos són igual d'amics. I, bueno, i l'amiga estava posant com cares rares. I jo, mentre parlava per FaceTime amb ella, deia, oi, què passa, tal... Després m'obre el meu amic i em diu mientras charlabais estaba comiendo el coño. I jo, però...
4: No,
1: però
4: com va?
1: Sou uns guarros.
0: Fàstic, per favor.
1: Sou uns guarros, cabrons.
0: Una mica de respecte per la gent que parles, no?
1: Clar, pel Tomàs, pobre.
0: Ah.
1: Però bueno, aquest bueno. Tio, jo vull saber si segueix amb la seva nòvia.
0: Clar, volem el salseig.
1: Volem el post.
0: Tens alguna confessió per confessar-nos ara mateix? No has de dir qui ets. Com podeu veure, no estem dient el nom de la persona ni res de res, ni d'on tens ni res. Només heu de dir... La vostra confessió, el vostre pecat, vinga.
5: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Efectivament, 699-69-69-69. Tinc aquí un altre missatge de 20 segons, molt curtet, que diu això.
6: Hola.
0: Hola.
6: Soc l'Erica i la meva mare, la Sònia, i volem confessar que... Jo confesso que quan estic amb ella, de vegades m'agobio una mica ràpid.
1: Ui.
6: Oh. I tu què vols confessar?
7: Jo confesso que és l'amor de la meva vida.
0: Una confessió una mica cursi, però vale, ens ha agradat igualment i gràcies per participar.
1: Bueno, la nena diu que no la suporta i que s'agòbia i la mare, doncs, que és l'amor de la seva vida. Tenim, ens acaba d'arribar un altre àudio que no sabem què és.
0: Vale.
1: Dura 19 segons. Vale. Espero que sigui una confessió, aviam.
0: Vale. Recordem, 699-69-69-69. Aquestes dues noies que acabem d'escoltar, elles, perquè han volgut, han dit el seu nom, però no esteu obligats a dir el nom, eh?
1: Exacte.
0: Recordem que ara no ho sentiu ara que...
1: A més, era una confessió bastant tiesini.
0: Sí, era
1: no passava res.
0: Tiesa. Va, tenim més, va. A veure què diu aquest àudio. Pot ser escrit, si voleu, per si ho voleu fer-ho més, encara més anònim, que no us escolti la veu.
3: Hola, jo he de confessar que m'agraden, m'encanten les dones marroquines, tot i que el meu ambient, el meu grup d'amics són tots racistes, jo sempre tinc que fingir que també sóc racista, que no m'agraden aquesta gent, però per dins estic que me les menjo a totes.
0: Doncs et diré una cosa, ets molt tonto. Perquè t'has de fer de racista si en realitat no ho ets?
1: Clar,
0: saps? Si no ets racista, perquè t'has de fer passar de racista?
1: Si et vols menjar una marroquina, fes-ho.
0: Si els dos us voleu menjar entre vosaltres dos, on està, saps?
1: Potser el problema no és el que no et menges, el problema és el que et menges, que són els teus amics.
0: Clar,
1: que si són racistes, no haurien de ser amics teus.
0: Exacte. Per tant, a veure, és que la part dolenta són els teus amics. I si t'agraden les marroquines i hi ha una marroquina que li agrades...
1: Pues ja està. A ser feliços. Ja, el tio s'amaga per follar amb gent del Marroc. Home, no.
0: Favor. Tenim més missatges a través del WhatsApp, no?
1: Ens acaba d'arribar un àudio de 53 segons.
0: Dios!
1: Mare de Déu.
5: Envia'ns un WhatsApp.
0: Molt bé.
5: 699-69-69-69.
0: A veure què ens diuen, va.
4: Vale. Bueno, tengo 20 años, ¿vale? Y este verano en el camping, en la piscina me encontré con una chica que tenía 38 años y empecé a hablar con ella, así un poco subido de tono. Y entonces, bueno, pues me invitó a Ibiza. Joder, con su amiga. Me dijo que me iba a hacer un 50 sombra de Grey, no sé qué significará eso.
0: Bueno,
4: y entonces, le dije que si esta noche quería cenar en mi caravana. Me dijo que vale, y yo cuando ya estaba todo preparado y le dije que bajara, me dijo de que le daba cosa bajar porque no quería dejar a su esposo y a sus tres hijos arriba.
1: ¡Hala!
4: Entonces le dije, no pasa nada, bájate a los niños. Y bueno, pues se bajaron los niños.
0: ¡Por favor!
1: ¿Qué?
8: ¡Bomba!
1: ¿Cómo que los niños?
0: Primer de tot, la diferència d'edat. Segon, perquè tenia fills. Després te l'emportes a Ibiza. Per favor, què és això?
1: Però fills i marit. I va amagar el marit. O sigui, li va dir al marit, me voy con los niños a tomar unas pizzas. I es veu que se'ls ha portat els nanos a sopar amb un maromo molt més jove. Joder, macho.
0: M'acaba d'arribar un altre missatge. Escoltem.
1: A veure.
9: Hola, Flaix.
0: Hola.
9: Quería, bueno, confesar que una vez me hice una pallaringa con la cáscara de un cactus.
0: ¿Qué?
9: Porque por fuera, bueno, tiene pinchos,
0: claro,
9: pero por dentro es muy, ya sabéis, muy lo que hay dentro.
0: Muy apetecible.
1: Rollo aloe vera.
0: Clar, o sigui, amb la fruita, el que és la frescor de la fruita, se'l posava pel penis.
1: Clar, és com obrir un préssec i fer-te una gallola amb el préssec.
0: Tot el glande.
1: Hòstia, és que clar, l'aloe vera, que és com que punxa també, que és molt semblant a la família del cactus, quan la obres, és com gelatina.
0: Sí, bueno, però això tu passaries per l'actita.
1: Jo no, però clar. Puc entendre aquest oient.
0: Uf.
1: O que no ho provi aquest finte.
0: Dios. No paren d'arribar més missatges.
1: No, no.
0: Vinga, va, escoltem-ne més, va.
5: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: M'encanta aquesta secció perquè demostra que la gent... Hi ha gent que està malalta, però hi ha gent que està més malalta que nosaltres.
1: Sí, me n'alegro perquè no anirem al reformatori, a diferència d'aquesta gent.
0: Clar, a veure què diuen aquí.
10: Bona nit. Bueno, jo vaig pillar el meu ex amb el seu mòbil, com em posava els cuernos amb la seva ex, però hi havia fotos, vídeos i de tot. Era una pàgina més 18, això semblava.
1: Vale.
0: Sí, la confessió és que tu el vas pillar, però no sabem si tu li vas dir alguna cosa o no.
1: Clar.
0: Saps?
1: I quin tipus de porno estava mirant? Perquè això també podria ser heavy. Si era porno de nanos...
0: Dius.
1: Potser... Mare meva, quants àudios ens arriben i quants missatges de text.
0: N'hi ha més?
1: Tenim un missatge de text.
0: Endavant.
1: Tirem milles. Diu així. Hola, sóc noi i em molava el meu millor amic. I una nit quasi follem. I temps després quasi em faig a la seva ex. Què opineu? Home...
0: Home, jo opino que el teu amic quasi li posa les banyes a la seva nòvia, no?
1: Clar, després diu que la seva ex, que suposo que ja ho van deixar amb la seva nòvia, també quasi se la fa. Aquest home és de quasi es fa la gent, però no s'acaba de follar ningú.
0: Vale.
1: Perquè amb l'amic van estar a punt i amb la seva ex quasi se la fa. Llavors no acaba de rematar.
0: Que heavy.
1: Que ens doni més contingut i que folli amb algú, no ho sé, perquè si no ens quedem a mitges.
0: Clar. Vinga, més missatges a través del WhatsApp de la ràdio.
5: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Nit de confessions anònimes al Flash Urban.
1: Sí, sí, i ara tenim un àudio.
0: Un altre àudio, vinga, va.
8: Hola, muy buenas. Mira, un día estaba yo en una casa rural, y total, que vinieron dos amigas. Total, que bueno, que una cosa llegó a la otra y estábamos ahí toqueteándonos. Y pues nada, pues un trío. ¿Y qué pasó con el trío? Pues a una le estaba dando muy duro. ¿Y qué pasó? Pues que se cagó encima. Y la otra se meó.
1: ¿Qué?
0: Vaya trío, per favor, no va faltar de res. Caca, culo, pedo, pis,
1: caca,
0: tot.
1: Caca, culo, pedo, pis, total. Però què? Mare meva. Podem fer un quadre de Dalí amb tota aquesta escena sexual?
0: No faltava de res.
1: Joder, macho.
0: 699-69-69-69. D'aquí una estona més missatges. Ara, però, recordem que demà, d'aquí 24 hores, tenim el Flash Urban des de Martorell. Sisplau, veniu, que ens ho passarem molt bé.
1: Que il·lusión, que il·lusión. Estarem allà. Hi haurà moltes sorpreses per tots vosaltres. A la nau 2 de Can Oliveres, Flash Urban en directe.
0: Demà a partir de les 10. I ara tenim el WhatsApp. De seguida, més notes de veu i més missatges escrits.
5: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: A través del WhatsApp de la ràdio, perquè us confesseu en directe a nosaltres. Heu de dir la confessió, ja està, no heu de dir res més.
1: Res, no volem, vale, saber ni la de vostra existència, només el que veu fer.
0: De seguida més, va.
5: Aquest programa serà pitjor que una ressaca.
11: Escoltes el Flash Urban.

0: buit.
1: Frankfurts, bratwurst, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre i d'un litre. Però això no és Múnich, això és el Tarter. Aquest dissabte 3 d'octubre torna l'Oktoberfest de la terrassa de Bos. Concursos de cervesa, jocs, música i una festa on brindem plegats.
2: Hola, sóc l'Héctor Ortega de Flash FM i ens veiem aquest dissabte a l'Oktoberfest de referència d'Andorra a la terrassa del de Bos al Tarter. Porta els amics i que comenci la festa.
1: Ei, què és aquest dissabte 3 d'octubre? A partir de les 12 del migdia i fins a les 3 de la matinada, al Tarter.
3: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: que bé que sí que m'ha divendres. Que alegria, que alborato!
1: Molt bé, molt bé. I molt bé les confessions que no deixeu d'enviar-nos al WhatsApp. 699-69-69-69.
0: I és que els divendres de 10 a 11 marxem de cap de setmana escoltant i llegint les vostres confessions anònimes. I ara en tenim més, que esteu enviant a través del WhatsApp de la ràdio.
2: Envia'ns un WhatsApp.
0: Va, va, va. Vinga, va.
2: 699-69-69-69.
0: Envia'ns un WhatsApp ara mateix i confessa't en directe de manera 100% anònima. Atenció, perquè tenim un missatge que fliparem bastant, eh?
1: Sí, jo crec que aquesta és la confessió bèstia. Bèstia, bèstia, bèstia. Per molts factors diferents, però en comptes de fer spoiler, llegeixo directament. Diu així. Hola, flaixeros, us porto una confessió d'infidelitat de manual.
0: Jo?
1: Soc xofer i després de recollir dues noies en un festival, una d'elles em va demanar el telèfon diverses vegades. Jo porto 11 anys casat i estimo molt la meva dona, però la noia m'atreia molt i li vaig donar. Aquell mateix cap de setmana vam quedar. En teoria era només per dinar i parlar, però vam acabar a casa seva i una cosa va portar l'altra. La trobada va ser molt intensa i tot i que després ella va quedar adolorida un parell de dies, la setmana següent vam repetir. És a dir, que vam follar i ella va quedar adolorida.
0: Ius. I ell amb nòvia, eh? Vull dir que ella està amb una relació tancada.
1: Porta 11 anys casat, diu.
0: Casat, a sobre.
1: I diu el tio, la tia va dir coses textuals com me duele la cueva, me has dejado escocida i vam deixar el llit ple de lefa i suor. A més, li vaig menjar el cony durant 20 minuts. La segona cita va anar pel mateix camí, dinar, bolera, i vam marxar abans d'acabar perquè teníem massa ganes de tornar a casa seva. Dies després, quan jo pensava en una tercera trobada, em va dir que no em volia tornar a veure perquè... perquè les nostres trobades li feien massa mal físicament.
0: Ah, sí?
1: I així es va acabar l'aventura. I sí, ara ho penso i sé que hi ha coses que no es fan quan tens parella, per respecte.
0: Hi ha una cosa que potser deixem molt per alt, que és que, tot i que li posa els cuernos a la seva dona...
1: Sí.
0: Qui deixa de fer, d'acabar aquesta relació, és ella, no és ell.
1: Sí.
0: Sí, és ella la que ha de dir que s'ha d'acabar de veure, però... sinó perquè per ell es podrien continuar veient.
1: Clar, ella hagués volgut seguir, però ella ho deixa per un tema fisiològic, perquè li fa mal al cony. O sigui, clar, és que
0: aquest home és una màquina sexual.
1: Apagai, vamonos. Bueno, jo crec que...
0: Per favor.
1: Màquina sexual, però és la pregunta. Què prefereixes, tenir-la ultra gran o tenir-la petita? Cuidao, perquè si la tens molt, molt, molt gran, hi ha vegades que no cabe.
0: Clar, i pot fer molt de mal a l'altra persona.
1: Pot fer molt de mal.
0: És que a vegades, sí, les coses grans també s'ha d'anar en compte.
1: Sí.
0: Bueno, doncs aquesta confessió la jutjarem, perquè nosaltres som molt de jutjar, però també agraïm que ens l'hagin enviat a través del 699-69-69-69.
1: Això sí, merci pel contingut. Ara bé, una cosa, 11 anys casat, bro. 11 anys.
0: 11 anys casat. I fas un parèntesis...
1: Una clienta d'un taxi. És que és una clienta d'un taxi.
0: I tot això sense que la teva parella ho sàpiga.
1: Mare meva.
0: Samadíssim.
1: I la pregunta és, com deu tenir les zones baixes la seva dona? Perquè, clar, 11 anys amb aquesta...
0: Ara està rebentada.
1: Amb el pollonator aquest.
0: Per favor.
1: Clar, mare meva. Cuidao, és veritat. S'ha de valorar.
0: En compte amb els conductors de taxis. Perquè estic segur que més d'un i més d'una conductor i conductora de taxi que ens està escoltant ara mateix ha tingut alguna història amb algun client seu, però com a client

0: real, eh?
1: Sí, sí. Més d'una vegada ens han trucat taxistes i ens han dit que han acabat amb clientes, eh? O sigui, això 100% real, verídic.
0: Anem a fer un llamamento ben fort. Cridem a tots els taxistes i taxistes de Catalunya.
1: Sí.
0: Si algun cop ha passat algú dintre del seu taxi, si ho volen confessar de manera 100% anònima, ens poden enviar un WhatsApp ara mateix al 699-696969.
1: Ojo, no només compta el polvo, eh? També compta pajichuela,
0: vale,
1: mamada,
0: vale,
1: tocamiento de paquete,
0: sí,
1: petting o insinuacions molt bèsties. Això també ens ho podeu confessar. Escolta, si veu tenir un dia un client o una clienta que us va confessar molt, que us va, es va obrir molt sexualment a nivell verbal i vosaltres veu jugar amb ella, també ho podeu dir, eh?
0: O un petó amb un client. Borrejar-te.
1: Pico també compta, eh?
0: Vale.
1: Todo cuenta.
0: Busquem taxis, taxistes, que hagin protagonitzat una escena molt romàntica barra guarra a dintre del seu propi taxi.
2: Envia'ns un WhatsApp.
1: Hey!
2: 699-69-69-69.
0: Creus que tindrem molts missatges de taxistes aquesta nit?
1: Jo penso que sí, perquè jo crec que el 40% de l'audiència del Flash Urban condueix taxis o cabifys o Ubers.
0: És veritat. Sí,
1: això
0: sí.
1: És real, eh?
0: I, a més, taxistes, tranquil·litat, perquè nosaltres, si això són les confessions anònimes. Per tant, podeu estar tranquil·líssims que no fa falta ni que digueu el vostre nom. Simplement heu de dir què ha passat a dintre del vostre taxi, vale?
1: No cal que digueu ni el nom, ni el vostre gènere, ni edat, o sigui, pot quedar tot en la intimitat i només llegirem l'experiència / missatge que envieu. 699-69-69-69.
0: També el Cabify, eh? I Ubers, només faltaria, tampoc. No excluïm a ningú.
1: Ara ja no estan barallats, no? Ara sembla que estan en paus.
0: No sé, la veritat és que no
1: ho sé. Va haver una guerra civil, gorda,
0: no? Heavy,
1: entre
0: heavy.
1: Taxistes
0: sí,
1: i cabis.
0: Bueno, va. 699-69-69-69.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: De seguida més confessions anònimes abans, però us anunciem perquè demà, d'aquí 24 hores, estarem fent el programa des de Martorell.
1: Toma, Jeroma, pastilles de goma.
0: Ens anem a les festes del Roser i atenció perquè tenim una última hora i és que hi ha un canvi d'ubicació.
1: Exacte, canvi d'ubicació, no us preocupeu, vale? Serà igualment a Martorell, però serà a la nau 2 de Can Oliveres.
0: Això mateix, molt bé.
1: La nau 2 de Can Oliveres es farà tant el programa en directe com després la festa After Hour amb el Sergi Domena i la nostra companyia, el Miquel González i jo, Tomàs Poal, després del Flash Urban. En directe estarem allà.
0: A la nau 2 de Can Oliveres, allà farem el programa i la festa, les dues coses. El programa és de 10 a 1 de la matinada i la festa des de 2:15 fins a 5:15 de la matinada, demà a les festes del Roser de Martorell.
1: Mare de Déu.
0: Molt bé.
1: Mare de Déu.
0: Amb samarretes.
1: Ui, i sense, eh?
0: Ah, sí?
1: Bueno, per què no?
0: Creus que acabarem demà sense samarreta?
1: Aviam, jo sembla que plourà molt i a mi m'agrada acabar mullat, eh?
0: Ah, sí?
1: Jo vull acabar mullat amb vosaltres.
0: I, per cert, si voleu venir a demanar una broma telefònica per demà, aneu ara mateix a la nostra pàgina web, a flashfm.cat, us inscriviu i a veure si sou els afortunats d'emportar-vos les entrades per anar a PortAventura World.
1: Exacte, la probabilitat és molt alta perquè tenim algunes bromes, però no tenim tantes com creieu, així que si envieu ara mateix la vostra, teniu unes opcions molt altes de que us toquin les entrades per anar a PortAventura World.
0: Ah, sí?
1: Home, clar.
0: Ah, sí?
1: Eh?
0: Ah, sí? Doncs vinga, va, de seguida més notes de veu i missatges a través del WhatsApp de la ràdio, perquè avui és divendres i els divendres toquen confessions anònimes.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: I recordem, busquem taxistes que ens expliquin històries a dintre del seu propi taxi.
1: Taxi!
2: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699-69-69-69.

0: 100%.
1: És divendres i continuem amb les nostres confessions anònimes, que estem a punt de marxar de cap de setmana.
0: Ojo, ojo, que és divendres, eh? Com ens agrada la gresca, xerinola i els cubates que ja tenim muntats a l'estudi.
1: Parem a llegir més notes de veu, més missatges anònims, la gent confessant-se cada divendres aquí en directe al Flash Urban. Què tenim, Tomàs?
0: Doncs mira, moltíssima atenció, perquè aquí tenim una molt musical. I recordem que avui és el Dia Mundial de la Música, bueno, perquè va ser ahir, però que avui estem fent un programa relacionat amb música.
1: Sí, senyora.
0: Treballo a una oficina i tothom pensa que sóc una persona super tranquil·la. El que ningú sap és que 3 nits a la setmana vaig assajar un grup de rock. No els ho he dit perquè em fa vergonya que em vegin tocant. I sí, ja tenim 2 cançons pròpies.
1: O sigui, que el tio és rockero.
0: És una estrella del rock, però el tio no ho diu a la seva empresa ni al seu entorn perquè li fa vergonya. Però joder,
1: que mono, un pobret.
0: Home, Daft Punk, per exemple, mai se sap qui han estat, no?
1: La veritat és que no, bueno, és veritat.
0: Crec que es va saber després de molts anys, però que sempre anàvem amb màscara, saps?
1: Ah, vale.
0: O sigui que els tios eren sempre anonimat.
1: Ai, pobre, però que digui que és rockero, pobret.
0: A mi,
1: ara em fa pena.
0: Més que res, a mi em fa pena i sobretot, que a mi em molaria molt anar a un concert d'aquest home.
1: Sí.
0: A fer-me un roncola i a ballar rock.
1: Ai, molaria molt.
0: Clar, eh?
1: He buscat rock per aquí, a veure què tenim a la ràdio de rock.
0: A veure.
1: I mira, he trobat un que farà molta gràcia.
0: Aviam.
1: És el Jingle Bell Rock.
0: Ah, Jingle Bell.
1: Aquest, sí. Està guai. Jingle Bell, Jingle Bell. No és rock.
0: Clar.
1: No és rock. Ah, perquè diu rock.
0: Clar, es diu així la cançó, però
1: vaya pinga.
0: No té rock.
1: Vaya pinga.
0: A veure, i AC/DC no hi ha? AC/DC és bastant rockero, no?
1: Ja, tenim AC/DC a la ràdio?
0: Jo crec que sí, hauríem, no?
1: A veure, pues no.
0: Ah, no?
1: No.
0: Ui.
1: Bueno, és que som una ràdio de reggaeton, també és veritat, eh?
0: Clar, és normal que no
1: també
0: tinguem
1: una cosa que
0: la
1: no
0: maroteca del rock and roll.
1: Però bueno. Molt bé, doncs moltes gràcies, rockero, per contactar amb nosaltres a través del WhatsApp.
2: Envia'ns un WhatsApp.
0: Rock and roll.
2: 699 69 69 69.
1: Cada vegada falta menys per Nadal, justament, ara que hem dit això, eh?
0: Ai, haurem de fer alguna cosa especial per Nadal, tu creus o no?
1: El tió!
0: El tió de Nadal.
1: Que vindrà el tió!
0: Sí.
1: Ai, tinc un missatge.
0: A veure.
1: Diu, els meus veïns pensen que sóc una persona molt seriosa perquè mai parlo amb ningú. La realitat és que cada nit, quan arribo a casa, em poso una playlist absurda i ballo durant mitja hora jo sol. Un dia vaig descobrir que algú em veia des del balcó de davant. Ara ens saludem cada matí, però cap dels dos ha dit mai res. Bueno.
0: Oye, això acaba en polvo o no? Vull dir, si veus algú ballant davant teu i li saludes, no t'ha fet cringe, no? Això vol dir que potser vol marro, no?
1: Jo m'imagino aquesta persona que balla Lady Gaga.
0: Lady Gaga?
1: Sí, perquè és la típica persona que és molt seriosa, però després a casa comença a fer abracadabra, saps?
0: Se libera, no?
1: Sí,
0: se libera,
1: exacte.
0: Se libera.
1: Rotllo a Lady Gaga a tope, saps?
0: Hòstia, però va amb pilotes o va amb calçotets, almenys?
1: Amb calçotets.
0: Amb calçotets. Marcando paquete?
1: 100%.
0: Vale, vale.
1: 100%.
0: Llavors sí que és oient de Lady Gaga, segur.
1: Clar, 100%. Clar, clar. Sí, sí. Així, saps?
0: Aquesta, aquesta.
1: Vinga. Home, vull que fem un programa de música. Un dia podíem fer un divendres de Lady Gaga.
0: De Lady Gaga. Per cert, salutació també a la comunitat LGTBI, que Lady Gaga és la màxima exponent, no?, de la comunitat LGTBI.
1: Ah, sí?
0: Home, sí, Lady Gaga. Déu-n'hi-do.
1: Va, que tenim més missatges a través del WhatsApp de la ràdio. Missatges anònims.
0: 699 69 69 69 és el nostre número de WhatsApp. Per què envieu? I atenció, que això diu així. Quan era petit vaig sortir accidentalment en un videoclip que es va fer bastant conegut. Jo ni me'n recordava fins que un amic va trobar el vídeo i em va reconèixer. Surto només 2 segons al fons menjant un entrepà. Ara és el meu gran orgull i la meva gran vergonya alhora.
1: Ai, però m'agradaria saber de quina cançó és aquest videoclip. Potser és una cançó que tots sabem i no sabem, saps?
0: Jo ara faré treball de recerca, buscaré a ChatGPT videoclips on surti de fons algú menjant entrepà. Que no sé si hi haurà molt, suposo que sí, perquè hi ha més videoclips que fas.
1: Clar, és veritat, tu busques un videoclip d'algú menjant entrepà.
0: I segur que ja no, hi haurà... O sigui, vull dir, en comptes de 10 milions hi haurà 150.
1: Clar.
0: Llavors acotamos mucho los resultados de búsqueda.
1: Heavy.
0: Però és bastant heavy. A veure, jo igual, jo seria una persona molt orgullosa en cas de sortir de forma accidental en un tema, jo que sé, una pel·lícula, un videoclip d'algú molt famós.
1: Clar, a més, menjant un entrepà no t'has de vergonyir, simplement estàs fent algú pues, normal, sí. Vull dir que no estàs fent res fora de lo normal, saps?
0: No has sortit a la tele alguna vegada o no?
1: A la tele, sí, vaig sortir un cop.
0: Ah, què feies?
1: Vaig anar a un concurs de 4.
0: És veritat.
1: El concurso de l'any.
0: És veritat, amb un excompany nostre, és veritat.
1: Amb el Llanguas.
0: Amb el Llanguas.
1: Avui he dinat amb ell, amb el Llanguas.
0: Ah, com ha anat el dinar, bé?
1: Molt bé, m'ha preguntat per tots.
0: Saps per què vaig sortir jo a la tele, bro? Et farà molta gràcia.
1: Per què?
0: Vaig sortir a BTV. perquè al parc d'atraccions Tibidabo, si cantaves una Nadala, et regalaven un gofre.
3: Oh.
0: I jo era un nen gordo. Què passa? Vaig cantar com quatre Nadales...
3: Per quatre gofres.
0: Per quatre gofres, i em van gravar. I vaig sortir cantant a la tele. O sigui, molt bé. Molt
3: I orgullós. Què vas cantar?
0: Però mira com beben los peces en el
3: no!
0: riu. Me'n recordo perfectament, sí, sí, sí. Me'n recordo perfectament, però a més és real, eh? O sigui...
3: Vas cantar, però mira com beben... Oh, que bo, però mira... Ui, avui ens està sortint tot molt nadalenc, no?
0: Sí, és que ja tenim ganes, conyo.
3: La veritat, eh? Va, que tinc un altre missatge per aquí.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
3: O sigui, aquest és a Salseo, de veritat, eh? El meu veí i jo sempre ens hem caigut bé, però mai havia passat res. Fins que una nit vam coincidir sols a l'ascensor després d'una nit de festa. Ens vam besar abans d'arribar al segon pis. El problema, vivim al cinquè. I ara cada vegada que ens trobem a l'ascensor fem veure que no ha passat res. Però tots dos sabem que encara ens en recordem. Tots dos som nois i ell té nòvia. Jo no he fet mai res amb altres nois. En teoria sóc homosexual, crec que volia dir heterosexual.
0: En teoria, bueno, clar, que en teoria clar. No sóc homosexual, clar.
3: Clar, en teoria, no, exacte, no sóc homosexual.
0: Però bueno. Aquest home, vale, o sigui, jo no diré res de la seva sexualitat, de l'orientació sexual. Ara bé, però si tens ganes de menjar la boca a un ascensor, endavant!
3: Sí, bueno, endavant si l'altra persona no té parella.
0: Bueno, però aquest home no té parella, és l'altra persona.
3: Per favor.
0: És veritat, bro. Jo ho sento molt, la culpa és de qui té parella. Qui té parella ha de ser responsable i dir no me quiero besar contigo. Ara bé, si tu estàs solter i tot i que sàpigues que l'altra persona té parella, vale, tampoc és el millor del món, però igualment, ja. No? Una menjada de boca i a dormir.
3: I arreando. Claro. Quantes persones es veuran cada dia pel carrer, faran veure que no es coneixen de res i anys enrere s'hauran menjat els genitals?
0: Per exemple... O
3: jo crec que en més d'una, eh?
0: O millor encara, bro. Quantes persones es follarien al carrer real, de que es creuen mirades i dius, te como, me comes, i segueixen la seva vida primer, o perquè tenen parella, o perquè tenen pressa, o perquè tenen feina, o pel que sigui. Però...
3: O perquè en aquell moment diuen, ai, que guapo, ara seria un bon quiqui.
0: Clar.
3: I ja està.
0: Qui digui que no desitja altres persones en parella és mentider o mentidera.
3: Vull dir,
0: tots tenim ulls, no passa res, la vida és així.
3: I el que és maco, l'amor. Oh.
0: I el sexe.
3: Oh!
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
3: Si teniu alguna confessió per compartir amb nosaltres, envia'ns un WhatsApp ara mateix al 699-69-69-69 i nosaltres ja la setmana que ve, de 10 a 11, tornarem a agafar les vostres confessions anònimes perquè ens encanta marxar de cap de setmana ben confessats, saps?
0: Exacte.
3: Per tornar a fer mal.
0: Amb una mica menys de vergonya, no? També les confessions ajuden a perdre vergonya, això és importantíssim.
3: I nosaltres ens en anem, però no gaire lluny, perquè demà a partir de les 10, Plajurban des de Martorell, que podeu venir en directe com fem el programa, ens podeu veure.
0: Estarem a la nau 2 de Can Olivera, serà guapíssim, tindrem trucades random, tindrem un Tinder humano en persona.
3: Dios!
0: I tindrem també bromes telefòniques, Dios! Tindrem molta festa i podreu fer xupitos amb nosaltres. Oh! Vamos, vamos, vamos.
3: Per favor! Doncs vinga, abans, veiem demà a partir de les 10. Ara la festa continua amb el Maxi Flash, amb l'Ortega. Que l'Ortega, per cert, demà estarà al Oktoberfest d'Andorra, eh? Cuidao, eh? Al Tarté.
0: Ah, mare meva, eh?
3: Si esteu per Andorra, també podeu anar-hi.
0: Vinga. Mira, una cerveseta al costat de l'Ortega amb la neu d'Andorra.
3: Vinga. Marxem de fin de dilluns més a partir de les 8 aquí al Flash Urbana, Flash FM. Adéu, Tomàs!
0: Adéu, Miquel, adéu, xavales!
3: Adéu!
2: Són més intensos que la teva ex. Flash Urban, amb Miquel González i Tomàs Poal.